0: de la teva ciutat, sempre al teu costat.
1: Com se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Vall de Pérez recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes, podeu trucar al 647 93 41 72.
2: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
3: Tenim milers de raons per ser optimistes. El que manté el català, la que el vol aprendre, la que porta la nostra cultura arreu del món, el que la manté viva. El que s'organitza per transformar el seu barri, la que es mou per construir un país. Tenim milers de raons per ser optimistes. Tu n'ets una. Festa soci d'Òmnium Cultural.
4: Cada recicle és una decisió. Tot el que consumim té una conseqüència. El reciclatge comença a l'hora d'anar a comprar. Evitem generar residus innecessaris. Tenim l'oportunitat de triar en quin món volem viure. Participa-hi i assegura un present i un futur millor per a tothom. En un món finit i en un context d'emergència climàtica, els residus són la nostra responsabilitat. Tria bé. Reciclem millor. Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Covidrio.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
1: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
2: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
3: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
4: ¿Qué pasó con Juan? Dígame algo ahí sobre el falsificado, a ver.

0: la nit.
1: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
3: Parcs de llegenda. El Parc del Garraf se situa entre les comarques del Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf. El seu paisatge és característic pel mar, les coves, els penya-segats i els avencs. No és per casualitat que els protagonistes de la llegenda siguin una sirena i un pescador, i l'antagonista, un drac. És la llegenda de la sirena de la Falconera. La llegenda, que temps era temps, quan els ocells tenien dents, en una de les coves a la vora del mar d'un penya-segat anomenat Falconera, hi havia amagat un magnífic tresor que era custodiat per una bellíssima sirena i un drac molt ferotge. Un jove pescador que passava molt a prop de la roca va veure la sirena pentinant-se els llargs cabells mentre entonava una bonica cançó. La Pilar Carbó és ben coneguda al Parc del Garraf per la seva tasca com a guia del parc i per tenir una casa rural, la Fascina, on hi viu des de fa més de 20 anys. Ella en sap molt d'històries i de llegendes relacionades amb l'entorn. Benvinguda, Pilar.
4: Gràcies. Hola.
3: Dins d'aquesta llegenda hi ha dos éssers mitològics que són molt típics de llegendes, la sirena i el drac. Què simbolitzen? Podrien ser, no sé, la terra i el mar, que és el que potser ens suggereix?
4: A veure, per mi, bueno, penso que la sirena simbolitza els perills del mar. Hipnotitzaven els pescadors amb els seus cants i els portaven fins a la mort, segons diuen quasi totes les llegendes d'elles. I pràcticament l'únic que feien era cantar i pentinar-se. I a l'edat mitjana i fins a ben entrat al segle XVIII, tothom creia realment en l'existència d'aquestes sirenes. En quant al drac, doncs, també és una criatura mítica, que representa varis animals diferents, serps, sargantanes, etc. Normalment tiren foc, i a través dels anys la gent els ha vist com si fossin adversaris dels humans. Ferotges, poderosos, dolents, però també respectables. Guarden tresors en gran coves i dormen sobre aquests tresors.
3: Pilar, la llegenda ens fa conèixer la geografia del Garraf, especialment la Falconera, que és un punt emblemàtic. Què té d'especial aquest lloc?
4: Perquè pensem aquí tots, lògicament, i qualsevol que ho conegués, que no és molt comú trobar un indret com aquest, on tota la força d'un riu doncs, segueix el seu camí de manera subterrània, sota tot un massís que també l'alimenta de les aigües de pluja que cauen i que entren a través dels avencs meravellosos, a l'alçada de la Falconera. La Falconera és un penya-segat que hi ha llindant amb el mar, que es diu així perquè criaven els falcons a la part, al cim, diguem, no?, de la penya. Llavors aquí, entre el mar, sent riu d'aigua dolça igualment, però sota mar. I, és a dir, no es barreja amb l'aigua de mar. Això és increïble perquè no sabem on acaba i on brolla, per tant, és misteriós i màgic, però real.
3: I altres llocs del parc màgics i reals que destacaries i que no sé si podrien generar, suscitar futures llegendes, també?
4: Doncs sí, bueno, de fet, hi ha més llegendes que es van sentint. Doncs jo què sé, la llegenda de la nena que apareix a l'indret de Jafra, el pas de la Maladona, que també està proper a la Falconera. Hi ha moltes llegendes d'aquest tipus que cadascú la conta a la seva manera, no? I, bueno, i sempre apareixen llegendes d'aquestes.
3: En veure-la i sentir la seva veu dolça, va quedar-ne profundament enamorat. El tresor no li importava, només volia trobar l'amor. En veure que era un bon noi de sentiments nobles, la sirena el va correspondre. Tornant a la història, ara que hem conegut el pescador, què simbolitza per tu aquest personatge?
4: El pescador simbolitza l'amor fins al punt d'enamorar una sirena, cosa que, com que ja hem comentat abans, tothom sap que és pràcticament impossible que això passi. Normalment és el contrari, els porten a la mort. Llavors, per tant, això ja té... simbolitza l'amor, perquè és especial. Però també són aquestes costes, el Garraf, aquest mar i aquest indret, i aquesta muntanya, que són molt romàntics. De totes maneres, el pescador és el rei del mar, coneixedor de tot, com ningú dins el mar. Així, aquí, per enganyar-lo, és complicat. Llavors, també, imagineu, han viscut naufragis, habitat pirates, jo parlo a través dels anys i els anys, esclar. Enfrontat a monstres marins, etc. Llavors, enganyar-los és com difícil, eh?
0: El pescador, no?, com l'encarnació o la representació del mar, de l'amor, també... Però la venjança és un altre element molt important d'aquesta història. Amor, venjança, elements típics de llegendes... Diries que sempre guanya l'amor a les històries i a les llegendes?
4: Doncs no, perquè penseu que les llegendes són temes universals i n'hi ha a tot arreu del món. Llavors, igual hi ha l'amor, que hi ha l'enveja, que hi ha la mort, el bé, el mal, el desconegut... bueno, són tantes els qualificatius que li donaríem, els adjectius, que no pararíem. I la humanitat i la seva imaginació no es pot canviar perquè és infinita. És infinita i difícil de... Cada cap és un món, cada ment és un món, i això també té la seva gràcia.
0: I Pilar, des del teu cap i des del teu món, quina lliçó en podem extreure d'aquesta llegenda?
4: Bueno, pues jo crec que per mi, com que suposo que pel territori, que sempre a través de transmissió oral i popular, pues les coses s'han anat contant i escampant de diverses maneres, on que tot sigui el mateix tema, jo crec que és un mar suau, aquest Garraf, aquest Mediterrani que dona el Garraf, i amb poca bravura. Però quan t'apropes als penya-segats o a les roques en general, és molt perillós, sobretot si fa vent, com que la gent no s'ho pensi. Llavors, la mitologia catalana, com que està plena d'éssers fantàstics, sobretot de dracs, i crec que la llegenda aquesta, per mi, representa, doncs, no sé, l'amor, la gelosia, el perill d'un món desconegut per la majoria dels mortals, i com nosaltres no som pescadors, ni vivim sota el massís, pues no... No acabem d'arribar al fons de tot això, saps? Vull dir, som massa éssers humans reals com per veure la profunditat de tot això.
0: Nosaltres som éssers reals, Pilar, però no ho són pas les sirenes. Les sirenes són personatges de contes i de llegendes amb mig cos humà i mig de peix. I, sens dubte, ara més tu ens explicaves, sempre han embadalit a mariners i a pescadors per les seves cançons i per la seva bellesa. És el mateix que sentim, aquest embadaliment, quan visitem aquest parc de llegenda, el Parc del Garraf.
2: Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.

0: Hi ha una màgia que no té truc.
1: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
2: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
3: Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
4: Perquè quan parles, fas màgia.
5: Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
6: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
7: per tu
6: i per tots.
7: Escolta'ns,
6: t'agradarà, amb molta il·lusió, amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
8: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Bona nit.
1: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
2: No.
1: I un parell d'ous dins un got de vi?
2: No.
1: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
2: No.
1: Cada cosa alhora, no?
2: I és clar.
1: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigís el cervell.
3: Què prendran els senyors?
2: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
0: Vols deixar-nos un missatge?
4: Hola, bona nit, des de València, ciutat. M'agrada, la música és, sempre me queda amb ganes de saber quina música és. A veure, gràcies.
5: Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
6: Torna a connectar amb la vida.

0: vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé, aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Baix de saló, salsa, bachata i baix en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
5: Ràdio Vila-sacrà és una gentilesa del poble de Vila-sacrà per l'Alt Empordà i pel món.

0: La danza de los viejitos, a Mèxic, és una dansa tradicional originària de l'estat de Veracruz i es caracteritza pels seus moviments lents i elegants, realitzat per persones grans que vesteixen vestits tradicionals. La dansa es va originar a l'època colonial i es creu que va ser creada com una forma de sàtira social, ja que els moviments i la vestimenta dels ballarins parodiaven els espanyols i la seva forma de ballar. El més curiós és que, malgrat el seu origen satíric, la dansa de los viejitos s'ha convertit en un símbol cultural de Mèxic i és apreciada per la seva bellesa i gràcia. Els ballarins, que solen ser homes d'avançada edat, es preparen durant mesos per fer aquesta dansa a festivals i celebracions.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: estació.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
3: Aconsegueix el certificat de professionalitat preparant-te amb Acadèmia Bull de Girona per ser vigilant de seguretat, escorta privat i vigilant d'explosius. Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la policia. Informa-te'n a acadèmiabull.es. Actuació impulsada i subvencionada per al Servei d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
4: Tanca els ulls.
5: Quan arribem, quan
6: és normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofessin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passa-la.
7: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
8: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
9: Pessigolles.
10: Aquests llençols que se t'han estripat.
11: Aquella camisa que no et posaràs mai més.
12: Aquells texans que s'han trencat.
13: Tenen molta vida si no els llences a la resta. El residu tèxtil es pot reutilitzar o reciclar tant si està en bon estat com si no. Diposita'l al

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Bèlgica, en la veu de Jaume Coll.
2: Ràdio Vilassar.
3: Bèlgica. Sí, les terres estrangeres. M'agradaria fer-me vell en un país on es filtrés la llum, grisa i groga en somrís. Hi hagués prades amb ulls d'aigua i amb voreres, guarnides d'arços, d'oms i de pereres. Viure quiet, no mai assenyalat, en una nació de bones gents plegades, com cor vora de cor, ciutat vora ciutat, i carrers i fanals avançant per les prades, i cel i núvol, manyacs o cruels, restarien captius en canals d'aigua trèmula, tot a desig d'emmirallar els estels. M'agradaria fer-me vell dins una ciutat amb uns soldats no gaire de debò, on tothom s'entendrís de música i pintures, o del vell arbre japonès quan treu la flor, on l'infant i l'obrer no fessin mai tristesa, on veiéssiu uns dintres de casa quilotats de pipes, de parlades i d'hospitalitats, amb flors ardents, magnífica sorpresa fins en els dies més gebrats. I tot sovint, vor un portal d'església hi hauria colorit un mercat de renom, amb botí de la mar, amb presents de la terra, amb molt de tot per a tothom. Una ciutat on vagaria de veure per amor de la melanconia o per desig de novetat dringant, cases antigues amb un parc on n'hi ha ombres i moltes cases noves amb jardinets davant. Hom trobaria savis de moltes de maneres i cent paraigües eminents farien, ai, vedats, oficials rengleres en la inauguració dels monuments. I tot de sobte, el caire de llargues avingudes

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Bon dia, donem per conclosa la situació de pluges molt intenses que ahir van acabar descarregant més de 120 litres per metre quadrat en alguns racons, sobretot de la Vall del Daró i del Baix Ter. I com no, amb aquestes inundacions que es van produir al Baix Empordà, sobretot pluges que avui ja s'han de retirar, estan més cap a la Catalunya Nord. I a casa nostra el que sí que ens ha quedat és un temps mig ennuvolat i estones més carregat. Fins i tot també tenim algunes boires a hores d'ara, un ambient enrarit, mala visibilitat, un ambient molt carregat i molt humit, que de fet ha de continuar durant gairebé tot aquest dimecres, estones de núvols més abundants, però poca pluja. Tindrem algun ruixadet al Pirineu, sobretot a la Cerdanya aquesta tarda, i no gaire important, sempre amb una temperatura bastant agradable. De fet, avui pujarà una mica i tot, respecte a ahir, meixa, fogó i tot. N'estem pendents a la xarxa?
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

la publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies.

0: que se mueran los feos. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música amb el Sirex, humor amb Joan Pera, benestar, gastronomia i molt més.
1: Informa't a club65.es.
2: Què necessites avui?
3: Enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totok.cat. T'escoltem, t'ajudem i et protegim.

0: Jo sóc actor de doblatge i li poso veu al Vegeta a Bola de Drac.
1: Jo sóc actriu de doblatge. A mi segur que em reconeixes com la veu de la Julia Roberts.
2: Jo sóc el detectiu Conan.
3: Però també sóc la Scarlett Johansson. Sóc actriu de doblatge.
4: I tu, vols pertànyer a una professió apassionant? Vine a Sony Lab School, l'escola de doblatge del Vallès.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole! Tot

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: T'han diagnosticat un càncer o una malaltia complexa? Saps que pots demanar una segona opinió? En moments vitals necessites les millors estratègies mèdiques. A Life Melior les tindràs. Més informació a lifemelior.com o trucant al 93 85 123 85. Life Melior, la teva segona opinió.
2: Ràdio Vila-sacra, 107.0.
3: A punt per dir sí.
4: Yes.

0: I parlant d'emocions.
1: 17. Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Detecten peixos morts al riu Arnera al seu pas per Maçanet de Cabrens. Unes analítiques ho atribueixen a les altes temperatures i al poc cabal del riu. Una veïna denuncia en un vídeo excrements acumulats, portes malmeses, manca de bosses i una coberta foradada a llançar. I contradiu les explicacions que atribueix l'alcaldessa durant un directe d'Instagram. Intervenen 263 quilos de xix en una furgoneta per a persones amb mobilitat reduïda a prop de la frontera. Els duaners van interceptar el vehicle al peatge del Bolo i el conductor ha estat condemnat a 3 anys de presó i a una multa de 2,63 milions d'euros.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per embutxacar-se més de 4.000 euros duplicant nòmines. La processada reconeix els fets, evita un judici amb jurat popular i no haurà d'entrar a presó. La Fiscalia de Girona va gestionant a 155 durant el 2025, l'1,3% del total estatal, entre els quals destaquen 74 ordres europees d'investigació i 48 comissions rogatòries. La detecció de rates al Cap de Roses ha obligat a prendre mesures. A l'estiu es van detectar rosegadors, però l'Institut Català de la Salut diu que la situació d'ara és de plena normalitat.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Agrobotigues.cat, el portal de venda online de productes cooperatius de proximitat. Embotits, vins, olis, fruita fresca, fruits secs, mel... En menys de 72 hores, del camp a casa, clic. La venda de proximitat està regulada a Catalunya. We sing.

0: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
1: Una bona salut bucal es reflecteix a la salut general.
2: L'acumulació de la placa bacteriana és la causa principal de problemes de genives com la gingivitis. Vitis t'ajuda a tractar-la amb l'ús del raspall, pasta i col·lutori de Vitis Encías, que ha demostrat eficàcia en la reducció de la placa en tan sols 4 dies.
1: Vitis, més que una boca, és salut. De venda a farmàcies i parafarmàcies.

Eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: L'Ajuntament de Figueres preveu limitar a 50 metres la distància mínima entre nous locals que, segons el seu parer, poden degradar la imatge comercial de la ciutat. És una de les mesures que planteja el Pla Especial d'Usos Comercials que el consistori vol aprovar al novembre. Ens en dona més detalls la Berta Artigas Fontàs.
2: L'Ajuntament treballa en un document que vol regular l'obertura de nous establiments, especialment d'aquells sectors que el consistori considera que ja tenen una oferta excessiva i que degraden la ciutat, com els d'accessoris de telefonia, els supermercats 24 hores, els negocis de manicura o els establiments de productes de cànnabis, entre d'altres. Tot i que n'estan ultimant els detalls, sobre la taula hi ha la proposta d'establir una distància mínima de 50 metres entre dos negocis d'aquest tipus. Jordi Masquef és l'alcalde.
3: Això donarà resposta en aquesta nova realitat comercial i intentarà donar aquest equilibri en aquest mix comercial que tota ciutat ha de tenir.
2: El pla inclourà tot l'àmbit del centre històric de la ciutat i alguns carrers propers. L'objectiu de l'Ajuntament és aprovar-lo el mes de novembre.
0: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Bon dia, donem per conclosa la situació de pluges molt intenses que ahir van acabar descarregant més de 120 litres per metre quadrat en alguns racons, sobretot de la Vall del Daró i del Baix Ter, i com no, amb aquestes inundacions que es van produir al Baix Empordà, sobretot pluges que avui ja s'han de retirar, estan més cap a la Catalunya Nord, i a casa nostra el que sí que ens ha quedat és un temps mig ennuvolat i estones més carregat. Fins i tot també tenim algunes boires a hores d'ara, un ambient enrarit, mala visibilitat, un ambient molt carregat i molt humit, que de fet ha de continuar durant gairebé tot aquest dimecres, estones de núvols més abundants, però poca pluja. Tindrem algun ruixadet al Pirineu, sobretot a la Cerdanya aquesta tarda, i no gaire important, sempre amb una temperatura bastant agradable. De fet, avui pujarà una mica i tot, respecte a ahir, meixa, fogó i tot. N'estem pendents a la xarxa?
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per

Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

0: Alguna cosa està canviant.
1: Hola.
0: Viu l'experiència de la ràdio del futur. Una manera nova de sentir la teva ràdio dins teu.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: punyetera la memòria. Tan aviat et fa companyia com et pot acabar fotent molta nosa.
1: Què dirà la gent? El llibre més personal d'Albert Om. Família, llengua i país. Què dirà la gent d'Albert Om? Ja a les llibreries.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: I parlant d'emocions.
1: 88.
2: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció.
3: Anem a menjar
2: atenció.
3: Xocolata, molta, molta xocolata.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
7: Hola, em dic Àlex. El meu poema es diu Anna Kiyoka, de l'autor Miquel Desclot. L'he triat perquè sempre m'han agradat els animals i també quan el vaig llegir em va agradar molt. Anna Kiyoka, una ànec i una oca damunt d'una roca. Embull en la troca i toca qui toca. Ni l'ana que soca, que sembli una lloca, ni l'oca estanoca, que arribi a tanoca.
6: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu, Embaladits.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els

0: jogues pel Gal.
1: Lo que temi.
2: Jo els treballs.
3: Si tu jogues pel Gal,
4: tenim moltes feines.
5: Si un no ho sap, l'altre company li diu i ho podem fer entre tots.
6: No feines, feinada.
7: Jo tinc molts amics, passem.
8: Jo tinc 5.
9: És un lloc espacial.
10: Exploradors.
11: El pilla-pilla no hi juguem mai.
12: És un lloc espacial.
13: Són les meves més preferides.
14: Ens cuiden i ens ensenyen les coses.
15: Bueno, jo m'ho passo bé.
16: No sé si ells ho passen bé.
15: Sí.
17: És un lloc espacial.
18: Per mi és el més guai de Catalunya.
19: Som com una família.
20: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
21: És genial.
22: És la millor.
23: Estudiem en sèrio.
24: Per què?
25: Per totes les coses.

0: truques i ens dius alguna cosa?
1: 972-51-1268.
2: Tu recordes on eres fa 20 anys?
3: Jo vaig a Barcelona amb una freqüència d'un cop al mes, una cosa així. No tenim venda de bitllets ni res que s'hi sembli. Bé, amb tot el que va d'any, ni una sola vegada m'ha vingut el revisor i no he pagat mai per anar a Barcelona. Sempre he anat de franc. Sempre. No he... Aquest any no he pagat ni una sola vegada. L'estació està bastant abandonada. El manteniment de l'estació el fa l'Ajuntament, se'n cuida poc. Sí, ni més ni menys. Que realment, si no et venen a cobrar, doncs no pagues.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Pareu bé l'orella.

0: I parlant d'emocions.
1: 26.
2: Molt bon dia, senyor Ferran Adrià.
3: Bon dia, Tinkham.
2: Què tal esteu?
3: Home, saps què passa? Que he vingut aquí a Garriguella.
2: Sí.
3: Aquí tinc el meu amic que es diu Guillem.
2: Ei.
3: I m'ha dit que sa mà, si podia venir jo aquí a organitzar la escenificació del ranxo de Carnaval.
2: Sí.
3: I em penso que també vindrà la meva amiga de la guia Michelin, la Carmen Rocallada.
2: Ah, també vindrà.
3: Se ho poso. Home, jo... que em va passar que jo vaig muntar el bullí.
2: Sí, el bullí.
3: Sí, vaig tenir el primer ajudant de cuina.
2: Sí.
3: I el segon eren de Garriguella.
2: Ah.
3: Un era en Pitu.
2: Sí.
3: I l'altre en Quimet.
2: Ah.
3: I dos alumnes molt avantatjats.
2: Ah.
3: Em van dir i em van ensenyar.
2: Sí.
3: Que hi ha quatre estris a la cuina.
2: Sí.
3: Que dos estan a favor de la salut i dos en contra.
2: Ah, i quins són aquests dos?
3: Oh, mira, és molt fàcil si parles amb un doctor. A la salut,
2: a veure,
3: a favor són la planxa.
2: La planxa?
3: Sí, i l'olla.
2: I l'olla.
3: Sí, sí, perquè fan la cosa més saludable.
2: Sí.
3: I en contra, la paella.
2: Sí.
3: i la cassola.
2: Ah.
3: Perquè són fregits.
2: Sí.
3: I porten molt de colesterol i grasses saturades.
2: Ah.
3: Saps com jo sempre treballo en fer conferències que em paguen molt calés, saps?
2: Ah.
3: Perquè jo soc d'origen, que poden no saber, d'origen gitano, eh?
2: Ah, sí, ets d'origen gitano?
3: Oh, i tant que sí, els meus antepassats eren gitanos del Baix Llobregat. No, no sap gaire ningú, això.
2: Ah, però no, jo la veritat és que no.
3: Això no ho explico mai en públic, no per res. No. Saps què passa? Que mira, he canviat molt col·laboradors,
2: sí,
3: que és una mica gallego.
2: Ah,
3: però
2: bueno.
3: També en sap molt d'aquestes coses.
2: Bueno, doncs si me'l passa...
3: Molt bé, i molt... Espero que em fa molt bé, saps?
2: Molt bé, doncs...
3: M'agradaria molt que si jo li vaig col·laborar, la gent m'ho sapia agrair. Per moment que penso que perquè hi ha un pequeño que és un gallego.
2: Molt bé, doncs vinga.
3: Pequeño, ven per acá. Oye, tú que eres de las Rías Baixas y que tú sabes mucho de cosas de cocina, yo te quiero preguntar cuándo son los ingredientes que la verdad que os ñarlen y hay que ver, ¿sabéis? Oh, yo no lo sepa, porque o sea, pasa que cuando yo era en gallego, vivía en Camariñas. Y en Camariñas, cuando era pequeño, era paseño, yo quería ser bombero. Y antes trabajé en un forno. Pero ¿sabes qué pasa? Que después empezó a gustarme el albariño y el ribero, y ya no quería ser bombero, porque me gustaba más el vino. Y después... Cuando me hice mayor, trabajé de cocinero. Y al trabajar de cocinero, conocí a muchas meigas en Potos. Allí hay un país de las meigas y de las gente que cree en los tiempos que tienen que venir. Y plegué porque me hicieron enfadar mucho, porque un día me dijeron los de las tierras de Cambados que los catalanes no sabían cocinar el pulpo, porque el pulpo es una cosa que hay que cocerlo a fuego lento, con poco fuego, y cuando el pulpo echa las patas para atrás, el pulpo está cocido.
2: Pequeño, que
3: me dieran
2: Pequeño,
3: rancho,
2: Pequeño.
3: Me dijeron que lo dejarían para otra aproximación, otro día y otro hablar con Radio de la Sacra, porque ellos no tienen tiempo para hacer tantas cosas en un mismo día. ¿Cómo me comprendes?
2: No, pero bueno, es igual, hablaremos del pulpo en otra ocasión. Lo que me interesa saber para acabar...
3: Cuando el pulpo hay que cocerlo a fuego lento en una terrina de barro.
2: Está maco el pulpo.
3: Cuando el pulpo echa patas para atrás, el pulpo está cocido.
2: Está bien. Paquiño, que estaríamos hablando con usted de pulpos y marionetas toda la tarde y...
3: Sí, porque la gente que estamos de Rías Baixas de esto del marisco sabemos mucho.
2: No, si no tengo ninguna duda.
3: Sí.
2: Un abrazo, gracias por su aportación y estaremos en contacto.
3: Muy bien, cuando usted quiera sabe que tiene mi número de teléfono.
2: Sí.
3: Porque como que está muy cerca de estos dos pueblos, pues no tenemos que pagar transprovinciales.
2: Eso es verdad.
3: Más caro, ¿sabes?
2: Eso es verdad. Un abrazo, señor Paquiño.
3: Muy bien, se agradece.
2: Buenos días.
3: Salud para todos.
2: Muy bien, una abrazada muy grande.
3: Muchas gracias.
0: Totes les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
1: Porta en firma. Amb segell.
4: I gratis.
5: Digues prou, no estàs sola.
6: Què és la violència de gènere?
5: Qualsevol agressió física o psíquica d'un home a una dona que és o ha estat la seva parella.
6: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.
5: Digues prou, no estàs sola.
6: Qui t'espia no t'estima.
5: Soc dona. Com sé si em maltracta?
6: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.
5: No estàs sola.
6: Qui t'estima no et farà plorar.
5: Quines conseqüències té? Salut, psicològiques, por, terror, vergonya, culpa... Què suposa per a les dones i els fills?
6: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.
5: No està sola.
6: Sense por.
5: Per què costa tant sortir-ne? Per què aguanta? Per què no se separa?
6: 900 900 120.
5: Com puc sortir-ne?
6: Digues prou. No estàs sola.
5: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.
6: Explica-ho. Callar no ajuda.
5: Qui pot ajudar? Com puc ajudar? Què es pot fer? Què s'ha de fer? Què no s'ha de fer?
6: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.

0: Va, anem a fer l'animal.
1: Ah, sí...
2: sí. Bueno...
3: Em dic Bashir i avui us vinc a llegir un poema de la Lola Casas. Es titula La nit. El firmament és un coixí de lluneres on la lluna s'endormisca. En el moment de l'albada, el cel és teranyina de punts de llum, on la lluna és una aranya que llaura constant i endreça. L'espai és un fum de pluja de vidre, on la lluna neix joiosa, ben blanca i empolinada. És vespre, és particular, on els astres de la nit componen amb el fil de plata una cançó inacabable.
4: Tanca els ulls per sentir més enllà de les paraules. Tanca els ulls per saber

0: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Escolta.
2: Sabies que...
3: Sabies que hi ha un llac a Tanzània que converteix els animals en estàtues? El llac Natron, ubicat a la Gran Vall de Rift, té un pH tan alt i una alcalinitat extrema a causa de les sals i minerals provinents de les cendres volcàniques properes que pot calcificar les criatures que moren a les seves aigües. Aquest fenomen va ser capturat pel fotògraf Nick Brandt al 2011, que va trobar aus i ratpenats petrificats en postures gairebé intactes, com si el temps s'hagués aturat. L'aigua del llac, que pot assolir temperatures de fins a 60 graus, està saturada de carbonat de sodi, fet que actua com a un conservant natural. No tots els animals moren en tocar-lo. Els flamencs, per exemple, hi prosperen perquè la seva dieta i adaptacions els permet tolerar les condicions. El color vermellós del llac, causat per bacteris halòfils, afegeix un toc surrealista al paisatge.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: I parlant d'emocions...
4: 2. A punt per dir sí?
5: Yes. A Ràdio Vilasacra rebent suport de la xarxa de comunicació local, l'Agència Catalana de Notícies i de les persones que, diàriament, ens deixen missatges al contestador o al WhatsApp. Pots millorar-ho? Demostra-ho amb fets o deixa d'envejar el que no ets capaç de millorar. Vinga, que tu pots.

0: porten antenes i són de color verd? Deixi les claus de la nau. Ho mirarem. Però rates no se n'escapa ni una, ni formigues, paparres, escarabats.
1: Desratització, desinsectació, control de tèrmits i corcs. Fora dubtes, fora problemes, fora preocupacions, fora plagues. 972 44 72 20. A salt, foraplagues.com.
0: Ha dit que són verds amb antenes?

0: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: I parlant d'emocions...
2: 56.
3: De tota la vida.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Bon dia, donem per conclosa la situació de pluges molt intenses que ahir van acabar descarregant més de 120 litres per metre quadrat en alguns racons, sobretot de la Vall del Daró i del Baix Ter. I com no, amb aquestes inundacions que es van produir al Baix Empordà, sobretot pluges que avui ja s'han de retirar, estan més cap a la Catalunya Nord. I a casa nostra el que sí que ens ha quedat és un temps mig ennuvolat i estones més carregat. Fins i tot també tenim algunes boires a hores d'ara, un ambient enrarit, mala visibilitat, un ambient molt carregat i molt humit, que de fet ha de continuar durant gairebé tot aquest dimecres, estones de núvols més abundants, però poca pluja. Tindrem algun ruixadet al Pirineu, sobretot a la Cerdanya aquesta tarda, i no gaire important, sempre amb una temperatura bastant agradable. De fet, avui pujarà una mica i tot, respecte a ahir, meixa, fogó i tot. N'estem pendents a la xarxa?
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

La publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials, amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio
9: Vila-sacra.
10: Ràdio
9: Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
11: Hola, em dic Samara i us presentaré aquesta poesia i el títol es diu Els valors de l'escola es pinten en colors. Avui hem sortit de passeig dels valors per l'escola de visita. Es van passejar entre cadires i pupitres, es van seure i els nens van treure els seus colors. La honestedat van pintar de groc, per allò que com un sol ha de brillar. Blau com el cel van pintar l'honradesa per la gran immensa que ha de ser. De blanc es va vestir sinceritat que sense tasques i polida ha d'estar. Una tomba rosat vestida l'amistat que amb immens amor encengió companyonja. I entró el respecte de fosc marró amb un to de serietat que aplaudia la serietat. En un nivi cristal·lí, la justícia clamó la importància de la puntualitat. I en un himne tricolor de tolerància, igualitat i llibertat en una aula escolar emmarcó per un arc de Sant Martí de solidaritat. Els nens en color van definir els valors de l'escola.

0: K25.
1: Perquè vivim un canvi d'època que capgira de dalt a baix com hem pensat el món fins ara. Perquè el nostre és un temps carregat de reptes nous que hem d'abordar col·lectivament.
2: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Hola, em dic Berta. Tinc grans ulls i el cos ple de plomes. Surto a la nit a fer el meu crit. Qui sóc?
2: Hola, sóc en Jaume i vaig tercer. Està entre l'agost, menja del rebost. Li agrada passejar, però el que més li agrada és somiar. Qui sóc?
3: Hola, sóc l'Aleix i faig tercer. Tinc grans peus i visc a les neus. Tinc més d'un os i sóc molt gros. Qui sóc?
4: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
5: Ep!
6: Sí i no.
5: Cal explicar-ho.
4: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
7: Ei! És Ràdio Vilasacra!
4: Comença a cuidar-te cada dia.
8: Als supermercats Consum no venem smartphones amb pantalla de retina, 512 gigas de capacitat i càmera dual de 12 megapíxels. Però amb els 69,8 milions d'euros que han estalviat els nostres socis clients, acumulant descomptes, dona per pagar algun termini. Així s'estalvia si ets soci amb On Consum. Consum. Junts és cooperativa.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Notícies en xarxa.
1: Brussel·les demana a tots els països europeus que estalviïn electricitat i gas ara que s'apropa el fred de l'hivern. Preocupa sobretot l'estat de les reserves de gas a Europa, més baixes del que és habitual per culpa de l'encariment dels preus i de la guerra a l'Orient Mitjà. Brussel·les, Bruno Forte Amires.
2: El responsable europeu d'energia, Dan Jorgensen, avisa que el moment és delicat i que el bloqueig a l'estret d'Hormuz ja ha costat més de 100.000 milions d'euros en la factura energètica dels europeus.
3: This of course shows us...
4: Això ens demostra com de dolent, com d'insostenible és per nosaltres dependre de fonts d'energia que venen d'altres llocs del món.
2: Per això, emplaça els governs a limitar la temperatura dels edificis públics, a apagar l'enllumenat dels carrers quan sigui innecessari i evitar estufes i calefactors en llocs oberts, com ara terrasses. Però, sobretot, la gran prioritat de Brussel·les és estalviar electricitat durant les hores punta del dia, perquè una alta demanda de llum obliga a activar les centrals de gas per cobrir totes les necessitats de consum elèctric. I ara mateix la Comissió Europea admet que les reserves de gas són excepcionalment baixes, diu. Tot i això, Brussel·les descarta que hi hagi un risc immediat de falta de subministrament, tot i la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per a canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: rap.
1: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
2: Dilluns a les 10 de la nit.
1: Ester Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
3: Recordo un dia que estava amb una manada de cavalls observant-los i meditant sobre tot el que havia après d'ells. I vaig pensar, no es diferencien tant de nosaltres. Tots volem el mateix, comprendre i ser compresos, viure amb els nostres, que ens accepti el grup, la família, la manada, i tenir un guia, un líder, jefe, mestre o com li vulgueu dir, però que siga savi, just i constant. Em vaig identificar molt amb tots aquells altres cavalls que viuen tancats, sols, incompresos, rebels, que no volen obeir, que desafien l'autoritat. Des d'aquell moment vaig comprendre que els cavalls, en el seu estat natural, i només en el seu estat natural, funcionen com un mirall metafòric de la nostra pròpia vida. I només així podem realitzar sessions terapèutiques honestes. A la finca del Mastobert, prop de Camprodon, disposem de més de 30 hectàrees de prats, boscos i rius on viu la nostra manada de cavalls en llibertat. Em dic Jordi Butxaca i fa 30 anys que visc i treballo amb cavalls. Avui en dia dirigeixo el centre TRAC. Realitzem tallers d'intel·ligència emocional amb cavalls per a grups, així com sessions de psicoteràpia assistida per a equins, individuals i familiars, coaching i tallers de formació per a professionals en salut mental. Tanmateix, a la mateixa finca disposem d'un petit hotel rural de 7 habitacions on podem allotjar els nostres clients, el Mastobert, donant la possibilitat de realitzar tallers residencials i retirs. Després de tants anys, em continua sorprenent l'enorme capacitat que tenen els cavalls per a connectar amb les nostres emocions i mostrar-nos la nostra animalitat natural.
4: Més informació al web trecavalls.com i al telèfon 972 130 327.

0: veure, gent, quan arribem a casa, què? I quan arribo a casa, un caputxino, doncs no.
1: Els teus ulls, les teves orelles, les teves mans, els teus dits, la teva pell, les teves cames, el teu cap, els teus peus, els teus cabells, la teva veu, els teus llavis necessiten sentir.
2: Sensacions K25.
3: Doncs molt bé, tu quan arribis a casa fes el que vulguis. Si vols un cappuccino, un cappuccino. Si vols un cafillet, el que vulguis. Si vols una tassa de te, com els anglesos, cap problema. Un Colacau, com aquell que d'allò, que escoltava el Barça i ell sempre es prenia un Colacau a les vespres, però aquell dia es va prendre un cafillet. L'has sentit aquella trucada?
4: No.
3: què deia? No sé el que deia.
4: Allò.
3: Ah, sí. Doncs vosaltres quan aneu a casa, el que vulgueu. Però aquí, el que us tenim preparats avui, és a part del cafè amb llet, us tenim uns polvorons, uns torronets i una xocolata de trufa.
5: Oh, this is K25 and

0: I parlant d'emocions.
1: 99. De perdre la veu aixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World.

0: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Informació, música, entreteniment.

les virtuts de les grans obres literàries és que permeten moltes lectures i moltes aproximacions diferents. Aquesta seria precisament la base del treball que Rafael Mérida ha fet amb l'obra de Joanot Martorell. El resultat és Contes d'amor de Tirant lo Blanc, editat La Magrana. Mérida és professor de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i s'ha especialitzat en temes vinculats a la literatura medieval. En aquest cas concret s'ha capbussat a fons amb l'obra de Martorell i n'ha agafat la part amorosa, els episodis que fan referència a l'amor i a totes les possibilitats que el llibre obre a aquest sentiment. El resultat és una selecció de 15 històries amoroses arrencades del text original que l'editor ha adaptat per tal que els lectors, poc avesats a la llengua del segle XV, puguin gaudir de les històries sense perdre la musicalitat, però també sense patir per la dificultat del llenguatge. 15 visions de l'amor que es poden llegir quasi com narracions independents, com un llibre de contes de factura moderna. Contes d'amor de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. L'edició és de Rafael Mérida i l'ha publicat La Magrana.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Entren de matinada en una empresa de Vilamalla i s'enduen un remolc carregat de productes tèxtils. Els afectats demanen ajuda per localitzar-lo, mentre els Mossos investiguen el robatori. Els delinqüents han perdut totalment la por perquè entren i surten de presó fàcilment. 5 detinguts, 4 d'ells menors, per assaltar amb navalles un jove que anava a l'estació de l'AVE a Figueres. La víctima va ser abordada pel grup i li van robar el rellotge, la cartera, 150 euros, una motxilla amb un portàtil i una cadena. Un intern de la presó de Figueres agredeix dos funcionaris i un d'ells acaba de baixa. El pres, de 27 anys, va colpejar el cap de mòdul. UGT alerta de la massificació del centre i reclama més personal, ja que la situació a les presons està totalment fora de control.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
3: Això és la caixa de sorpreses.

0: Notícies en xarxa.
1: A tot Espanya, la cistella mitjana s'ha encarit un 1,8% en guany. On més es pot estalviar cada any si es compra al supermercat més barat és a Barcelona, amb 1.820 euros de diferència, mentre que a Vilafranca del Penedès, on menys, se'n poden estalviar 830. La diversitat d'oferta de supermercats i la competència entre establiments expliquen aquestes variacions tan grans. La mitjana dels 40 municipis catalans analitzats per l'OCU és de 1.195 euros d'estalvi. Enrique García, portaveu de l'OCU, remarca la capacitat d'estalvi que això suposa per als consumidors a Catalunya.
2: Estas cantidades son muy significativas porque todas superan más del 20% del gasto anual familiar en alimentación. Es decir, esa es la posibilidad que los consumidores catalanes tienen de ahorrar eligiendo el establecimiento más barato.
1: Pel que fa al preu mitjà de la cistella, el municipi més car per omplir-la és Cerdanyola, amb 6.900 euros de mitjana, 100 més que a Barcelona i 530 més que al municipi més barat, Tortosa.

0: Veïns i veïnes, cafeteros i cafeteres, ara fem un cafè.
1: El destí.
2: El destí. El destí. Bé, m'he volgut assessorar, Xavi. He considerat que el destí, doncs, estava lligat amb el misteri. I, curiosament, la teva proposta i el misteri van prendre forma en el meu cap i trobar la manera de poder parlar avui de tot això. Mira, començaré misteriosament, Xavi.
3: Carai.
2: Sí. Resulta que fa un temps vaig tenir... Tinc un amic que em va confessar uns llibres misteriosos. Bé, jo em vaig interessar i resulta que aquests llibres no es podien comprar a Espanya. Aquests llibres me'ls vaig fer venir de l'Argentina. Tenia un conegut argentí, li vaig dir, si vas a Buenos Aires, ves a aquesta llibreria, que es diu Sigal, i m'agradaria que em portessis tota aquesta col·lecció d'aquests llibres. I al cap d'uns mesos, quan pràcticament doncs, ja ni pensava que l'argentí havia de tornar, perquè un argentí no se sap mai quan ve o quan se'n va, veritat. No, aquest argentí va ser un argentí que va tornar, em va portar els llibres, Xavi. I vaig estar 2 hiverns estudiant aquests llibres. He volgut començar amb el misteri. Diré lo poc que sé. Per exemple, que l'editorial és jueva, que els llibres són de càbala jueva i que em van ensenyar quelcom meravellós. Em va dir el meu amic que no havia de confessar mai qui era l'autor dels llibres, i quan jo vaig llegir els llibres la primera plana em mana un profund respecte en els seus textos per ser sagrats. Parlaré d'un dels seus llibres dedicat al que més ha sapigut en aquest món, o un dels que més han sapigut en aquest món com a personatge, com a símbol místic sobre el destí. Parlaré avui dels profetes.

0: disculpeu.
1: Doncs sí, avui l'Albert ens parlarà dels profetes. Déu-n'hi-do, els profetes. Molt profetes, els profetes, eh? El nom d'algun profeta d'aquests, Albert?
2: Tots els que diu la Bíblia, profeta Jonàs, Elies, en fi, tots els grans profetes.
1: Parlaven del destí, ells, ja?
2: Endevinaven el destí.
1: Carai.
2: I aquí està la curiositat de com ho podien fer.
1: Com ho podien fer?
2: Ah, aquí estarà lo interessant del nostre programa i la gran revelació, que sí, sí diré, de que els textos que jo he llegit es tracta d'una autoritat amb una de les branques més importants de Càbala que hi ha hagut en els últims, en les últimes centúries, que es diu Hasídica, aquesta escola de Càbala, que s'origina entre Àustria i Alemanya, crec que sobre el segle XVIII, perquè de Càbala ara, pues, com de Zen, tothom diu el que vol i és difícil trobar una bona font. Doncs això sí que vull dir-ho als meus espectadors, els que estan aquí escoltant, doncs que si mai els interessa, doncs, introduir-se dintre del món cabalístic, doncs jo no conec la magnitud d'aquest món, però els hi recomano, doncs, aquesta escola, que per cert, doncs, he trobat d'una serietat impressionant,
1: I ens faràs...
2: Sí, us faré, doncs, us diré, jo crec que estan a tu, Xavi, mateix, i quedarà sorprès de que, primer de tot, sapigueu el que és la Bíblia, i després, doncs, raonar o explicar el que representa un profeta dintre d'aquest món bíblic. Doncs la primera, el que teníem que tenir entès primer és de que la Bíblia, curiosament, no és aquest relat literari que explica unes històries, que aquestes històries són simbòliques i, doncs, fan imaginar, inclús, esclar, aquesta part desconeguda, sinó que, curiosament, el més important de la Bíblia, explica la Càbala, és la seva construcció. Què entenem per construcció? Doncs de quina manera resulta ser que el mateix relat origina, fixa que curiós, Xavi, una espècie de organisme molt semblant a el que avui, doncs, s'explicaria en el fenomen, doncs, atòmic, o possiblement hasta en el genoma humà, veritat. O sigui, és un encadenament de relats que expliquen essencialment de què estem fets i d'on possiblement venim i quin és, en el nostre moment, en la nostra vida, la posició que tenim amb tot aquest engranatge que la nostra vida només representa la part visible pels nostres ulls i que estava desconeguda en el moment abans de néixer i que estarà o és desconeguda per nosaltres en el moment que hi haurà després del morir.
1: Però, a veure, des del teu punt de vista, i tu, que per el que entenc has estudiat amb força atenció la Bíblia, què és la Bíblia exactament?
2: És el que t'acabo d'explicar.
1: Sí, però és que no ho he entès. Torno-m'ho a repetir d'una manera més callejera. Jo soc molt del carrer, ho necessito entendre més fàcilment perquè sense complicacions. Què és la Bíblia?
2: La Bíblia es veu que és una totalitat i que amb aquesta totalitat de lo que explica no es pot dir mai que primer va ser això, després va ser l'altre. Diu que per nosaltres sí que hi ha un temps, però que resulta ser que dintre de lo que desconeixem no existeix aquest temps. I la Bíblia està expressant, doncs, aquesta cosa esotèrica que hem dit abans, que no és aprensible, però que en cada personatge de la Bíblia pots identificar aquest moment de la teva vida o un altre moment de la teva vida i trobar-hi la resposta de lo que és la teva existència.
1: Bueno, a veure, t'ho preguntaré d'una altra manera. És la Bíblia la paraula de Déu?
2: La Bíblia? Oh, quina pregunta més bonica m'has fet, Xavi. Mira, la Bíblia resulta ser que els hebreus tenen una saviesa, doncs, mil·lenària, i una de les coses que fan és dir-li en aquest nom que acabes de pronunciar, Déu, Yahweh. Són quatre consonants en hebreu, sense cap vocal intermitja, el que obliga a cada persona que pronuncia el nom a no ser exacte. D'aquesta manera no podem dir com és Déu, perquè Déu és desconegut. Els hebreus contemplen a Déu com a una paraula i no com a una entitat, que això és hel·lenístic. Van ser els grecs que van dir i li van donar forma, i encara nosaltres hi veiem aquest Déu d'allà de la Capella Sixtina que agafen a l'home. Tot això és imaginari, és una fantasia humana.
1: Yeah. Complicat, però en parlarem largo i tendido del tema, perquè el tema, no sé si en aquí la Bíblia i el destí tenen relació, i entre les moltes coses que tenim, parlarem també d'això. El xou de la Xandri Xou.
0: Això és la caixa de sorpreses. La...

la sacra. L'habitatge hauria de ser assequible per a tothom. I entre tots podem fer que a l'Escala es trobin solucions. Hi ha persones que busquen un lloc on viure en aquest poble i els hi és difícil trobar-ne. Si ets propietari i disposes d'un habitatge a l'Escala que no utilitzes, tenim una proposta per a tu. L'Ajuntament ofereix llogar l'habitatge garantint el pagament. Una subvenció per bonificar l'IBI. Una bonificació del 100% de les taxes d'escombraries i una assegurança de tot l'habitatge. D'aquesta manera, tu i tots hi guanyem. Contacta amb nosaltres i t'assessorarem. Servei d'Habitatge de l'Escala. Ajuntament de l'Escala.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila Sacra, i apa.

no podem viure sense bateria, sense cobertura, sense carregador, sense funda, sense connexió. No podem viure sense mòbil, però al cotxe podem morir per culpa seva. Quan condueixis, aparca el mòbil. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs. Ui.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot.
4: Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música amb el Sirex, humor amb Joan Pera, benestar, gastronomia i molt més.
3: Informa't a club65.es.
5: Pensa en un producte.

0: que els imprevistos veterinaris no avisen. Amb Milo tens el 100% de reemborsament i televeterinari 24 hores pel teu gos. Consulta el teu preu a miloseguros.com.
1: Uau, Déu-n'hi-do.
2: Demana oli verge extra Baró de Maials. Vine a la cooperativa de Maials tota la setmana i diumenge al matí o te'l portem directament a casa. Fes la comanda al 973 130005 o a info@barodemaials.cat.
3: Oli Baró de Maials.

0: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vila-sacra, la teva.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Propostes en xarxa.
1: Entre els segles XVIII i XIX, Capellades i el seu entorn van ser un dels centres paperers més importants de l'estat espanyol. L'especialitat de la zona era el paper de barba de primera qualitat i també el paper de fumar. A l'antic molí de la vila de Capellades, que conserva l'estructura, hi ha el Museu Molí Paperer. Hi podeu veure com era tot el procés de fabricació, d'inici a final, però també hi podeu elaborar paper amb les vostres pròpies mans. L'equipament compta amb una sala d'exposició permanent sobre el paper i els sistemes d'impressió, però a més acull mostres temporals. També custodia una de les col·leccions més grans de llibrets de paper de fumar. Just al costat del molí hi ha la bassa, una font natural d'on antigament brollaven, atenció, prop de 12 milions de litres cada dia. Fins a 16 molins paperers de la zona utilitzaven aquesta aigua com a energia per funcionar. Si voleu saber com es fabricava el paper dos o tres segles enrere, o fins i tot fer-ne vosaltres, podeu visitar el Museu Molí Paperer de Capellades. En trobareu tota la informació al web mmp-capellades.net.
0: Parlant de música, amb Marga Herbàs.
2: Sentir i escoltar no és ben bé el mateix. Sentir és percebre per mitjà dels sentits. Sentim algú que diu una cosa, o sentim una música que sona. Però implica atenció. Estem atents al que ens vol dir. Implica voluntat de percebre. Podem convidar algú a escoltar una peça o encoratjar-lo a escoltar-la, en imperatiu o en fórmules de cortesia semblants, dient «escolteu», «us convidem a escoltar» o «us aconsellem que escolteu». En canvi, les fórmules de convit amb «escoltar» no solen funcionar bé en futur o en passat, perquè no podem saber del cert que l'altre pararà atenció al que sonarà. Millor que en aquests casos fem servir sentir. Ara sentireu si la música encara ha de sonar i acabeu de sentir o heu sentit si ja ha sonat. Ja ho veieu. Si no sentiu bé algú, digueu-li «pots parlar més fort, que no et sento?». Si li diguéssiu «pots parlar més fort, que no t'escolto?», es pensaria que sou uns penques.
3: I parlant d'emocions,
4: 48.

0: 31.
1: Vale.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Detecten peixos morts al riu Arnera al seu pas per Maçanet de Cabrenys. Unes analítiques ho atribueixen a les altes temperatures i al poc cabal del riu. Una veïna denuncia en un vídeo excrements acumulats, portes malmeses, manca de bosses i una coberta foradada a llançar. I contradiu les explicacions que atribueix l'alcaldessa durant un directe d'Instagram. Intervenen 263 quilos de xix en una furgoneta per a persones amb mobilitat reduïda a prop de la frontera. Els duaners van interceptar el vehicle al peatge del Bolo i el conductor ha estat condemnat a 3 anys de presó i a una multa de 2,63 milions d'euros.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Pero que una cosa son los hechos y otra las palabras. Che, Radio Vilasacra son hechos. Te lo digo yo, Messi, que siempre la tengo en mi iPhone.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Reprenem una nova temporada després d'un estiu informativament convuls. A la vostra emissora, no? Vosaltres tot l'any sembla ser temporada i me n'alegro molt perquè sou una diferència que pocs semblen valorar. Hem passat una calor considerable, més de la que voldríem i probablement menys de la que ens tocarà passar els pròxims anys. El clima té aquesta desagradable virtut de convertir les prediccions més pessimistes en una realitat bastant quotidiana. La política tampoc ens ha

0: donat gaire descans, la del nostre país i la del país veí. Tot sembla més polaritzat, més sorollós i més teatral. Cada dia costa més veure la política com aquella activitat relativament sensata que hauria de servir per arreglar els problemes de la gent. De vegades, sembla dedicada exactament al contrari, a crear-ne de nous. La crisi migratòria de Ceuta n'ha estat un bon exemple. Un fenomen complex, difícil i que no és nou, s'ha convertit immediatament en munició política. Poques propostes, poca voluntat d'entendre, ningú dona gaire la mà. Hi ha proclames, insults, acusacions i una notable quantitat de populisme. Els extrems, de dreta i d'esquerra, han après que incendiar una conversa dona molt més rendiment que intentar resoldre un problema. Els mitjans tampoc sempre hi ajuden. Mentrestant, a l'altra banda de l'Atlàntic tenim l'infame president americà capaç, segons com es llevi, d'amenaçar amb una guerra, imposar un arancel o canviar el nom al Golf de Mèxic. Cal fer fora aquest imbècil del poder, sigui com sigui, però em temo que passar cada matí una hora parlant-ne tampoc ens arreglarà gaire la vida. Potser ens convé tornar a casa, perquè aquí tenim prou feina. Ens hauríem de preguntar com gestionem un Empordà que durant 6 setmanes sembla no tenir prou carreteres, prou platges ni prou aparcaments i que al febrer, en canvi, corre el risc de semblar-se un sarcòfag. Com fem possible que els nostres nois i noies puguin construir aquí un projecte de vida? Com resolem l'accés a l'habitatge en un territori on una masia que fa 30 anys habitava un pagès avui pot acabar en mans d'algú de Barcelona que l'ha comprada per 1 milió d'euros? Ens hauríem de preguntar com elevem el nivell educatiu d'una comarca que s'ha acostumat massa al monocultiu turístic, com fem de la cultura una activitat permanent i no una successió d'actes d'estiu, com diversifiquem l'economia, com protegim el paisatge sense convertir l'Empordà en un decorat, com podem continuar vivint aquí. I sobretot, algú ho ha d'explicar. I penso que Ràdio Vila-sacra és la que millor ho ha entès. Perquè potser enmig de tant soroll, la informació local és un dels pocs antídots que encara ens queden. I, ben mirada, Ràdio Vila-sacra també és una forma d'esperança.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.
3: No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112.

0: Aquí no estàs sola, perquè nosaltres posem la ràdio al teu servei. Truca 972 51 12 68 i fes-nos companyia.
1: amicsdelagentgran.org.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hello. We listen to Radio Villa Sacra all day from Mas Pau de Roses. An excellent radio. We have it all day, and even though we don't understand much Catalan, it helps us learn it. Thank you.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca.
5: Repetiràs.

0: la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Imagina no poder triar què has de menjar. Aquesta és la realitat de moltes persones en situació de pobresa. Amb la targeta bancària de prepagament Jo com tu de Càritas podran comprar amb total autonomia a qualsevol establiment d'alimentació. Perquè triar com ens alimentem és un dret, no un privilegi. Fes possible que les famílies ateses per Càritas puguin escollir què menjar i on comprar. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
2: Ai! Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de l'Escarrec Contingut i Actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Notícies en xarxa.
4: Cada any l'absentisme laboral, denuncia Foment, té un cost de 6.000 milions d'euros a Catalunya i 33.000 milions a Espanya, el doble que el 2019. I també cada any s'obren més de 2 milions de processos d'incapacitat a Catalunya i més de 9 milions a tot l'Estat, el que fa d'Espanya líder d'absentisme a la Unió Europea, denuncia el president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre.
5: Cada dia falten al treball 1,4 milions de treballadors. Per tant, podríem concluir que l'absentisme és un problema global que afecta a tothom i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat.
4: Per reduir els nivells d'absentisme més alts d'Europa, la patronal catalana proposa recuperar la possibilitat d'acomiadar un treballador que agafi la baixa de forma reiterada. Foment del Treball també inclou en el seu llibre blanc sobre absentisme altres propostes com suprimir l'obligació de cotitzar durant una incapacitat o eliminar els complements salarials per baixa de molts convenis.
3: Xarxa de Comunicació Local de Catalunya.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
1: Ràdio Vilasacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.

Llibres per somiar. La cançó del soldadet, de Pep Puig, publicat per l'Altra Tribu, a partir de 10 anys. Llibres per somiar.

0: Doncs així, en principi, diria que m'agrada més. Perquè així la meva pau mental pateix menys.
1: Atenció, si us plau. Si reps un missatge de text, si reps un correu, si et truca una veu que sembla de la teva família, si et visiten a casa teva per a qualsevol tasca que tinguis que pagar. Atenció! Verifica bé la realitat del que et demanen o, en cas de dubte, truca a la policia de seguida. No deixis entrar desconeguts a casa. Prou d'estafes. Tu tens l'última paraula. És un consell de Ràdio Vila-sacra.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
2: Mira, mira, mira.

0: I parlant d'emocions.
1: 3.
2: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
3: Paraules de nen.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que va disfressat d'endevinalla, així que pareu atenció. Heu de descobrir de qui parla abans no es desvelli la solució.
6: Hola, em dic Glòria Miñano Cortés i ara us llegiré un poema anomenat Endevinalles. La seva autora es diu Olga Xirinacs. He escollit aquesta poesia perquè és com una endevinalla i diu així: és lleig i pelut, vermell i sorrut, camina de tort, s'amaga si pot, viu en closca i no és cargol, perquè la closca no és seva, ni és la teva, ni és la meva. Quina bèstia en sortirà? És un cranc que viu tot sol i li diuen ermita.
5: Gràcies, Glòria. Ens hem divertit molt amb el poema que has llegit. Un poema endevinalla. Quina bona idea. Per cert, sabeu com es diu el programa de ràdio que va ple de poesia? Sí, l'Embaladits. Adeu.
6: Adeu, Embaladits.
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
7: Deixa'ns un missatge al contestador.

De mitjans de comunicació n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats avui dia al món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més, raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament que falta fa al món.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Atenció, Catalunya.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Bueno, primer de tot, abans de dir res, felicitats en el programa i en tots els que ho feu. Jo vull dir una dita. La meva iaia en deia moltes, però n'hi ha una que fa pensar molt, que deia, quan l'alegria és a la sala, la tristor puja a l'escala.
5: Em fa il·lusió tocar. Moltes felicitats. Bueno, gràcies.
6: Moltes felicitats a vosaltres.
7: Xavier, de molt lluny, mil i pico de quilòmetres. T'escolto sempre, però trucar a vegades pues, prefereixo escoltar. També felicitar-vos a tots i que continueu així. Adéu.
8: Mira, conviserem i riurem. Molt bé.
9: Deixa un missatge. Ràdio Vilassacra.

0: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
1: Ep!
2: Sí i no.
1: Cal explicar-ho.
0: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
3: Ei! És Ràdio Vila-sacra!
0: Comença a cuidar-te cada dia.
4: I parlant d'emocions...
5: 98.
4: Doncs mira, disposats aquí a passar un matí, si més no, nostre, teu i meu. Un matí que sigui profitós, que sigui un matí diferent, que sigui un matí original, que sigui un matí sincer, que sigui un matí sentimental. Sí, sí, sí, sí, sí. Apunta, apunta, apunta.
6: Doncs ja veiem que quan les coses són del nostre interès, a vegades no ens interessen.
4: Perquè amor i parella va unir.
6: Oh, per favor, per favor. Tot va unir.
4: És impossible una parella sense amor?
6: Bé, jo voldria dir dues o tres coses molt importants.
4: A veure.
6: Bueno, hem parlat que tot forma part per poder dir que això és una parella. I l'amor, doncs l'amor és una de les parts, no totes, que configuren el que llavors nosaltres en direm una parella. Mira, en quin moment ens sentim que som més nosaltres mateixos? Quan es pot dir que es realitza i s'afirma aquesta nostra identitat més profunda, la nostra manera de ser, no? Doncs senzillament quan estimem, i això puc dir per experiència, quan creem. O sigui, quan estem creant una cosa. En aquest cas us puc explicar que quan deixem de pensar que podem estar sols fent una cosa o estant amb una altra, no? És quan realment ens trobem nosaltres mateixos. Fixa't tu, quan deixem ser les coses que tenim davant nostra, que siguin elles mateixes, quan les deixem viure, quan les acceptem tal i com són, és quan realment nosaltres sentim que som nosaltres mateixos.
4: Me lo repite, por favor.
6: Això no crec que molta gent s'hi hagi aturat a pensar-ho, però com que jo no faig res, em dedico a pensar, doncs pues mira, us ho puc explicar.
4: Sí, sí, és que avui hem de descobrir si la parella és un fet social o és un fet natural. També m'agradaria saber, pues, per exemple, quantes parelles has tingut, Alberto?
6: Això no ho dic, no ho diré, ni ho diré mai. Però oficialment en tinc una, sempre l'he tingut i l'estimo molt, i amb aquesta parella és la que estic fent l'experiment de la meva vida. És la que hi vull arribar i a morir. Doncs llavors jo considero que com a exemple de parella, doncs és la meva dona.
4: Tres característiques principals que ha de tenir la teva parella.
6: No, no, no, de característiques ni una.
4: Ni una.
6: Ni una, ni una, per favor. Cada vegada que definim, doncs mira, la pifiem.
4: La pifiem.
6: Ah, sí, sí, sí, sí. Això ens ho van ensenyar uns senyors que es deien grecs i van fer moltes coses bones, però algunes altres les hem de qüestionar. I una d'aquestes és el definir, sí. Ho hem de qüestionar.
4: Sí, per tant,
6: res. Res, res de res, res.
4: En condició ni una.
6: No, no, no. Això sense condicions. O sigui, la naturalesa és lliure, per favor. Ell es manifesta i nosaltres hem de mirar, hem de mirar i saber el que hem de fer, com dèiem amb els xinesos, eh? Que eren els més savis i feien el que els hi convenia.
4: Xinutxano. Si jo me'n vaig directament al diccionari de la llengua catalana i busco la definició parella, doncs d'aquella manera diu, està bé, maco el diccionari, maco conjunt de dues coses especialment si estan destinades a anar juntes. Un parell de mitjons, un parell de sabates, un parell de guants, diu. També, maco. Maco, no? La definició del diccionari de llengua catalana. Mitjons, un parell de pipes, un parell de pipes, un parell de cacauets, un parell de cacauets. Té relació, no? Una parella, és una parella, un parell de carquinyolis.
6: I escolta, per què no han dit la parella de la Guàrdia Civil, que és la més famosa d'Espanya?
4: Però jo no crec que, per exemple, una parella de la Guàrdia Civil o una parella de mandonguilles sigui necessari l'amor.
6: Ara em recordes un xiste que avui en dia ja no és factible, perquè les coses, mira tu com canvien, eh? Abans feia gràcia i avui un dia tindrà que pensar per entendre el xiste, no? I diu, Manolo, bésame. Diu, no, que no te quiero besar. Dice, pero si todas las parejas se besan. Dice, pero menos los de la Guàrdia Civil. Però esclar, que encara de la Guàrdia Civil hi ha homes i dones, doncs el xiste no té gaire gràcia. Però quan eren només homes, tenia la seva gràcia.
4: No, home, no. I a més, si parlem de xistes, el geni dels xistes es deia Eugeni.
6: Ja, ja.
2: Saben aquel que dice que es un matrimonio que van por la calle a las 12 de la noche y en eso que le sale al paso un atracador y él se diu, la bolsa o la vida. Y dice el tío, diu, anda vida, diu, vete con este señor.
5: Recordi bé.
7: Ràdio Vila Sacra.
8: És que té de tot.
9: Sempre diuen, no?, que tot el que val la pena costa.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per embutxacar-se més de 4.000 euros duplicant nòmines. La processada reconeix els fets, evita un judici amb jurat popular i no haurà d'entrar a presó. La Fiscalia de Girona entra, entre les 10 de l'Estat, amb més càrrega de cooperació penal internacional. Va gestionant a 155 durant el 2025, l'1,3% del total estatal, entre els quals destaquen 74 ordres europees d'investigació i 48 comissions rogatòries. La detecció de rates al Cap de Roses ha obligat a prendre mesures. A l'estiu es van detectar rosegadors, però l'Institut Català de la Salut diu que la situació d'ara és de plena normalitat.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions,
3: 55.
4: Exacte. 100% Empordà.
5: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns, que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
6: Això sí, fets. Que la paraula està a la comunicació plena.

0: I parlant d'emocions...
1: 100.
2: Vale.
3: Salut i humor.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
5: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
6: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu m'acarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel, que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
1: Els calçots, sempre de Vila-sacra.
2: Punt i final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
3: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
4: Notaràs la diferència.

0: Notícies en xarxa.
1: El Consell de Ministres ha aprovat limitar el cost de l'energia. Concretament, l'executiu limita l'augment de la tarifa regulada de gas al 15% a partir de l'octubre i el preu de la bombona de butà no podrà sobrepassar els 19,55 euros per unitat fins al juny del 2027. Una sèrie de mesures que Brussel·les demana que siguin molt concretes i puntuals i que la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Hessen, ha justificat d'aquesta manera.
2: Que en esta transición ante situaciones de alta vulnerabilidad, tenemos que proteger a esos consumidores que están más expuestos y que por lo tanto ante esta temporada además que inicia el otoño y el invierno, donde bajarán las temperaturas, evidentemente siempre van a contar con el apoyo del gobierno.
1: I és que l'escalada de preus no té aturador. L'encariment dels carburants dispara la inflació al 4,9, la taxa més alta dels últims 3 anys.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai, ai. I ara?

0: cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
2: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
3: 972-51-1268.
2: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
3: 656-19-70-62.
2: Tilin, tilin, tilin, tilin. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
4: A que truco! A que truco!
2: Bueno...
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.

0: mateix món.
1: Quina sorpresa tan agradable. Sí, de veritat, és que em sento allò, aquella calidesa com que jo recordo tant dels altres temps de quan era petita.
2: Per mi, el programa vostre és imaginació i relaxació.
0: Que al final tot anirà bé.
3: Si Déu ho vol, Déu nostre Senyor ens ajudarà a tots. Ho demano amb molta fe.
4: Deixa un missatge.
5: Ràdio Vila-sacra.

0: A Catalunya s'estima que més de 400.000 persones pateixen asma, de les quals unes 40.000 tenen asma greu, una forma de la malaltia que preocupa perquè en el 60% dels casos no està ben controlada, Ana Mañeres.
1: Amb la necessitat de millorar el seguiment de la població amb asma greu, el grup d'investigació en pneumologia de l'IDIBEI i l'Hospital de Bellvitge van decidir treballar durant un any amb intel·ligència artificial per veu. Un robot, la Lola, trucava un cop al mes als pacients i els preguntava un qüestionari exhaustiu preparat per l'equip de recerca. I si en la recollida de dades es presentava algun dubte, saltava una alerta que els permetia actuar i millorar els controls. Doctora Mariana Muñoz.
2: Detectamos casos que ellos no reportarían a lo mejor hasta estar muy mal. Entonces hemos actuado un poco antes, ¿no? Hemos detectado exacerbaciones precoces, mala adherencia a algún tratamiento, ¿no? Que el paciente dice, no lo estoy usando porque tengo tal síntoma y no había consultado al médico, ¿no? Es decir, mucho mayor control, más datos de los pacientes.
1: Y es que no todo es una cuestión de bronquis, y hay otros aspectos a valorar.
2: Reflujo gastroesofágico, la obesidad, si están pues con una situación emocional un poco descontrolada, cuando tienen mucha ansiedad, depresión o trastornos del pánico, pueden tener peor control de los síntomas del asma, ¿no?
1: Només amb un seguiment exhaustiu es podrà ajustar el tractament. L'adherència terapèutica continua sent un dels principals factors limitants en el control de l'asma greu.
3: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
4: A veure,

0: Propostes en xarxa.
1: El científic lleidatà Joan Oró deia que hem de ser humils perquè la vida ve de molècules molt senzilles. Precisament aquestes molècules essencials, descobrir l'origen de la vida, va motivar el seu treball. El Museu de l'Aigua de Lleida recull en una exposició permanent part del seu llegat. Benvingudes, benvinguts a Joan Oró, el científic de la vida. La mostra recull 161 objectes d'Oró, des de la seva taula de treball fins a llibretes amb anotacions, fotografies personals, imatges originals de la NASA o mostres de meteorits. Podeu visitar-la a la sala de l'antic xalet dels enginyers, al recinte del campament de la Canadenca. És un dels quatre espais del Museu de l'Aigua que custodia i difon el patrimoni de l'aigua, aprofundint en els seus usos. També podeu visitar-hi el dipòsit del Pla de l'Aigua, els pous de gel i el molí de Sant Anastasi. El museu, a més, compta amb una col·lecció de més de 3.000 aigües envasades d'arreu del món. Les han portat persones viatgeres de Lleida i ens ajuden a reflexionar sobre la importància de l'aigua per als éssers vius. L'entrada a tots els espais és gratuïta i no cal fer reserva, però heu de tenir en compte que el campament de la Canadenca obre els matins de dimarts a diumenge, el dipòsit ho fa els caps de setmana al matí i el molí els diumenges al matí. Durant tot l'any podeu visitar el Museu de l'Aigua de Lleida. Trobareu tota la informació sobre aquest equipament i els seus espais a www.museudelaiguadelleida.cat.

0: música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Aquesta setmana s'estrena La Bola Negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
1: La Bola Negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
3: T'has presentat el socio en el casino i t'han echat Bola Negra. ¿Y eso por qué?
4: Bola Negra.
5: Bola Negra.
6: Bola Negra.
7: ¿Por qué t'han echat la Bola Negra?
8: ¿Qué t'han dicho?
9: Que soy homosexual.
10: Chico.
1: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges salvatges d'Alaska.
11: Tranquilo, ya está.
12: Soy Joe.
13: Yo, Raisa.
12: ¿Quieres que seamos mejores amigas?
13: Nunca había tenido una mejor amiga.
12: Yo tampoco. ¡Vamos!
1: La isla olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
14: Aquesta és la ràdio que ho pots imaginar.

0: Continguts en xarxa. La bona cuina. 107
1: de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
2: Menjar de tàper. El tàper és un invent dels anys 40 per Earl Tupper. Consisteix en un recipient de vidre o de diferents tipus de plàstic que serveix per emportar de manera còmoda i segura el menjar a la feina, universitat, escola, platja, pícnic o allà on es vulgui. De fet, és un producte d'allò més utilitzat a la vida moderna per totes les facilitats que ofereix a qui l'utilitza i es solen trobar apilats als armaris de la cuina de gairebé totes les llars. Ara bé, cal tenir en compte certs aspectes per tal d'evitar monotonia, excés de consum d'aliments ultraprocessats o per seguretat alimentària. Menjar de tàper, en cas de ser necessari perquè no es pot fer a casa, és una opció saludable, ecològica i econòmica, perquè uses les teves matèries primes i són reutilitzables, evitant els plàstics d'un sol ús. Si planifiques durant 10-15 minuts a la setmana el que t'enduràs, t'asseguraràs que siguin més variats i de temporada, evitant la monotonia, complets i sense dèficits nutricionals, més equilibrats i sense abusar d'entrepans, pastes, arrossos o restes d'altres dies i econòmics perquè la compra serà més acurada. Podeu deixar plats cuinats un dia a la setmana per estalviar temps. Són preferibles els envasos de vidre, tot i que pesen una mica més, però que són més fàcils de rentar i conservar. És important no trencar la cadena de fred, des de l'elaboració fins al consum, per evitar que els aliments no es facin malbé. És millor no posar-los encara calents a la nevera per evitar canvis bruscs de temperatura i a l'hora de descongelar-los, fer-ho a la nevera o al microones. També és important que durant el seu transport no estigui exposat a altres temperatures. Un cop acabat l'àpat, és millor rentar el tàper o passar-hi aigua al moment per evitar les restes de menjar que poden ser font de bacteris i males olors. Per preparar els menús, podeu fixar-vos amb les proporcions del plat saludable i assegurar el 25% d'aliments proteics, el 25% de cereals integrals o tubercles i el 50% de verdures i hortalisses. I per postres, prioritzar la fruita o el iogurt natural o vegetal sense sucre. Les amanides i els guisats seran uns bons aliats del tàper i sempre podeu portar les salses a part per afegir-les a l'últim moment. Si ets dels que habitualment t'endús tàper, cuida la cadena de fred i la higiene, la presència de tots els nutrients essencials, sorprèn-te amb nous plats, gaudeix i respecta el teu temps de menjar.
3: A Ràdio Vila-sacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vila-sacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
4: Et transmet molt bones vibracions.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.

0: Ràdio Vilasacra és la de casa.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens descobreix aspectes desconeguts dels neandertals i posa en valor les seves contribucions a l'evolució humana.
1: Es tracta de l'obra El Neandertal Desnudo, de l'especialista mundial en aquests homínids, Ludovic Slimak. El llibre ens porta a fer un recorregut des del cercle polar àrtic fins a la Mediterrània a través de jaciments amb troballes neandertals que ens descobriran uns jacers sorprenents amb una intel·ligència no prou reconeguda, segons l'autor. El llibre representa una visió diferent sobre els neandertals que qüestiona moltes de les coses que creiem saber sobre ells, sobre les raons de la seva extinció i la influència que van tenir en els humans moderns.

0: Notícies en xarxa.
1: A tot Espanya, la cistella mitjana s'ha encarit un 1,8% enguany. On més es pot estalviar cada any si es compra al supermercat més barat és a Barcelona, amb 1.820 euros de diferència, mentre que a Vilafranca del Penedès, on menys, se'n poden estalviar 830. La diversitat d'oferta de supermercats i la competència entre establiments expliquen aquestes variacions tan grans. La mitjana dels 40 municipis catalans analitzats per l'OCU és de 1.195 euros d'estalvi. Enrique García, portaveu de l'OCU, remarca la capacitat d'estalvi que això suposa per als consumidors a Catalunya.
2: Estas cantidades son muy significativas, porque todas superan más del 20% del gasto anual familiar en alimentación. Es decir, esa es la posibilidad que los consumidores catalanes tienen de ahorrar eligiendo el establecimiento más barato.
1: Pel que fa al preu mitjà de la cistella, el municipi més car per omplir-la és Cerdanyola, amb 6.900 euros de mitjana, 100 més que a Barcelona i 530 més que al municipi més barat, Tortosa.
3: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: Ràdio Vila Sacra.
1: Digue'm.
2: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
1: Dispensem?

0: saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: Quin preu li poses a una nevera? I a una secadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.

0: El forn artesà i de qualitat té un nom.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Ha estat reconegut amb una estrella per la Ruta del Bon Pa i anomenat mestre artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine i gaudeix-lo.
1: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
3: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Iaia, he reservat entrades per a no veure juntes una exposició demà.
4: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
3: Iaia, no dius pas podem tot?
4: Sí, que puc, sí, sí que puc.
5: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656-1970-62 i podràs venir i visitar-nos.
1: Què fa, Sol? Que t'han deixat plantat.
2: I ara? He quedat amb l'Anna, però no la localitzo. M'he quedat sense bateria.
1: Ah, ja veig que tu no tens el nou Popox P3.
2: Un Popox?
1: Quan tinguis bateria, connecta't a popox.com.
3: Ara toca calma.

No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.

0: Notícies en xarxa.
1: Les reserves d'activitats de lleure i colònies escolars han caigut un 80% aquest curs arran del conflicte entre els mestres i el Departament d'Educació. N'alerta l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, que ja avisa que hi haurà algun negoci que haurà de baixar la persiana. El sector calcula que tot plegat provocarà prop de 3.000 acomiadaments. El gerent de l'associació, Pep Montes, assegura que moltes petites i mitjanes empreses no tenen marge de maniobra i demanen esforços tant al govern com als docents per arribar a un acord.
2: Ens han convertit en espectadors imputats tens aquesta situació. Nosaltres no entenem que reclamar millores al sistema educatiu, que efectivament compartim que són necessàries, s'estigui afectant d'una manera tan greu. Per tant, una acció de pressió com aquesta tan radical, el que fa és abocar a les empreses en risc de fallida.
1: A hores d'ara, uns 1.360 centres s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars.
0: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.
3: A Ràdio Vila-sacra rebent suport de la xarxa de comunicació local, l'Agència Catalana de Notícies i de les persones que, diàriament, ens deixen missatges al contestador o al WhatsApp. Pots millorar-ho? Demostra-ho amb fets o deixa d'envejar el que no ets capaç de millorar. Vinga, que tu pots.

0: Jo m'informo del que passa a prop meu.
1: El que passa a casa, explicat pels de casa.
2: 130 periòdics i revistes a tot Catalunya.
3: Qualitat i continguts. I això no es regala.
4: Premsa Comarcal, la premsa de casa.
5: Tumba, tumba, tu-du-la, Ràdio Vila Sacra, tra-la-la-la.
6: Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vilasacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per a canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.
7: I parlant d'emocions,

0: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
1: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
0: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656-1970-62 i, si vols, aprofites per a fer un arròs.
1: Missatge de veu. On dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record. Per si potser demà, en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
0: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
2: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per a compromís ja tenim les obligacions.

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Vilamalla.
1: La llum que t'embolcalla, Vilamalla, que Sant Vicenç, que honores per patró, vetlli els teus camps, que són la gerra de les collites de la terra, i des del temple immers en la claror, beneeixi en la llum, tant

Diuen que el vi és la cultura que batega les nostres venes. La que ens connecta a la nostra terra, Catalunya. Els seus paisatges, la seva gastronomia i a la gent que hi deixa la pell. Sí, el vi és cultura. I jo trio el nostre paisatge, la riquesa del nostre vi. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Propostes comercials, sensacionals. Què és Ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.
1: Allò que és de prop ens porta més lluny. Per això, a Bonpreu i Esclat treballem colze a colze amb pagesos, ramaders, pescadors i productors per fer possible els millors frescos de proximitat. Perquè la qualitat de cada aliment depèn del seu origen i de com els nostres fruiters, carnissers, peixaters i xarcuters el preparen. Bonpreu i Esclat. No t'ho perdis. Per fi a casa.
2: Podem pintar l'entrada i reorganitzar l'armari. I aquí, que et sembla una prestatgeria?
1: Ara que vens amb les piles carregades, és el moment de millorar la teva llar. A Leroy Merlin tens fins a un 30% de descompte en armaris, decoració, pintura i molt més.

0: vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé, aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Baix de saló, salsa, batxata i baix en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Unes paraules de gratitud. Gratitud per la teva claredat, per la teva curiositat intel·lectual, pel teu to amable i activar la capacitat interrogativa dels oients, realment excepcional i que tots hem gaudit molt. Desitjo que tinguis una molt llarga i fecunda vida professional. M'agradaria saber quin llibre de filosofia t'ha marcat més, t'ha deixat més ressonància, t'ha fet pensar més de tots els que has llegit en la teva vida. Gràcies i bon estiu.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Casa nostra.
1: Queixes reiterades pel mal estat del camí de salut que envolta el castell de Sant Ferran de Figueres. Els últims mesos, la vegetació ha crescut de tal manera que envaeix bona part de la ruta de 3 quilòmetres entorn la fortalesa. Molts caminants habituals denuncien la manca de manteniment i exigeixen preservar el que consideren és l'únic pulmó de la ciutat. L'antiga rectoria de l'Escala desapareix per aclarir l'entorn de l'església de Sant Pere. L'Ajuntament inicia aquesta setmana l'enderroc i preveu crear-hi un nou espai verd mantenint l'aparcament. La Jonquera té la taxa de graduació a l'ESO més baixa de Catalunya. Registra un 60,6% de graduats, mentre que Camprodon, Fornells de la Selva i Verges arriben al 100%.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Benvinguts a Radio Vila Sacra, emissora líder a casa d'en. Demà m'enxamparàs.

0: Mamà, mamà, una rata!
1: Una rata?
0: Ex! L'altra ja!
2: No necessita l'exèrcit de Napoleó per guanyar aquesta guerra. Només necessita lluita integral. El número 1 en acabar amb rates, insectes i tota classe de plagues. Lluita Integral Girona. Lluitaintegral.com. Eliminem el que calgui eliminar.
3: A Vila Sacra compartim cultura.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Continguts en xarxa. La bona cuina.
3: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
4: Dieta per l'acné. L'acné és un trastorn de la pell multifactorial que poden patir persones de totes les edats, però sobretot adolescents. Consisteix principalment en l'afectació dels fol·licles pilosebacis, els poros, que es taponen amb greix, cèl·lules cutànies mortes, entre d'altres, afavorint el creixement de bactèries i produint pústules, quis i abscessos, és a dir, els anomenats grans, però també punts blancs, punts negres i enrogiment de la pell. Aquesta malaltia, tot i no ser greu, produeix molèsties, dolor i picor, però sobretot pot causar patiment emocional, baixa autoestima i cicatrius a la pell. Si es pateix d'acné, és interessant valorar quins factors de risc poden estar provocant-lo per tractar directament la causa. Per exemple, factors genètics del tipus herència o celiaquia o bé ambientals, com ús de cosmètics inadequats, certs medicaments, estrès, pol·lució, disbiosi intestinal o hormones sexuals alterades per situacions comunes, com succeeix amb la pubertat o la menstruació. Ara bé, a través de l'alimentació es pot millorar el cúmul de greix, els canvis hormonals o la secreció sebàcia. Per aquest motiu, és interessant modificar-la i seguir alguns hàbits alimentaris que millorin l'acné. La dieta occidental, basada sobretot en aliments i productes rics en hidrats de carboni refinats, pasta, arròs i pa blanc, brioixeria i rebosteria, begudes ensucrades, batuts de sabors, sucres d'addició i begudes energètiques, empitjoren clarament l'aparició de grans. Per això, cal buscar una alimentació amb un perfil més mediterrani i un índex glicèmic més baix. Cal augmentar el consum d'aliments antioxidants i rics en fibra, com fruita, verdura, fruits secs o llavors, i els aliments rics en omega-3, com el peix blau petit, verats, sardines o seitons, llavors de xiol i moltes i nous. Reduir el consum de làctics desnatats, s'ha vist menys efecte amb els sencers, i menys problema amb els fermentats com iogurts i formatges frescos, però cal anar amb compte que pot empitjorar amb la llet líquida, la nata, els formatges curats o les mantegues. Pel que fa a la xocolata, no hi ha conclusions amb el cacau pur, però sí amb la xocolata amb llet o l'ensucrada o els productes que la contenen. Per això, també cal reduir el seu consum per millorar els símptomes. Finalment, alguns hàbits de vida com l'excés de pantalles, les poques hores de son, una mala higiene de la pell o el dèficit d'algunes vitamines i minerals també poden afectar negativament a l'aparició d'acné. I, en cas de ser necessari, també es pot valorar amb un dermatòleg l'ús de certes cremes especialitzades. Si pateixes acné i vols millorar la simptomatologia, la millor estratègia dietètica per abordar-lo és seguir una dieta de baixa càrrega glucèmica, sense els làctics esmentats, ni xocolata, ni menjar ràpid i ultraprocessat, i en canvi assegurar els vegetals i els aliments antioxidants i rics en fibra.

0: I parlant d'emocions,
1: 73.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
4: Emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura. Des de l'Alt Empordà al món, avui el Far d'Empordà.
5: Vius aferrat del turó que sura, damunt la mar en calma dels conreus i en immòbil, alada, cingla dura, travesses l'Empordà que tens als peus. En cap escull inesperat t'encalles, en mar i cel domines tots els blaus. Veus Empòrion, la de les tres muralles, Fortià de la Reina, els dos palaus, Castelló, la del pont de set arcades, i Magna Catedral, que el poeta ungí relligant els sonets i les balades amb les cintes del vers alexandrí. El Pirineu, que l'urc dels vents concita i volca neu als flancs del Canigó. La muntanya del món, que posa fita entre l'Empordà i la Garrotxa. L'horitzó, enllà dels aiguamolls i les closes on l'herba té desvaris de perfum i l'esmolada falç del golf de roses que siga espumes i a garbera llum. Far d'Empordà, que estrenes cada dia l'alba i la nit t'encasta en nuditat. Ni la ciutat et guanya en gallardia, vivint com vius, per sobre la ciutat.

0: silenci.
1: Restaurant Els Fogons de Canadal, Masia Castell, al veïnat de Canadal, a la Jonquera, us ofereix les millors especialitats en peix i marisc, fresc del dia, tota la varietat de cuina catalana i els plats més selectes de l'Empordà, en un lloc únic on el servei i la tranquil·litat us faran sentir com a casa.
2: Restaurant Els Fogons de Canadal, 972 556 951.
3: Ai, ai, ai.
4: La publicitat de Ràdio Vilasacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vilasacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre'ns en aquest tema.
5: Sempre hi ha un dia que dius, avui faig país. És aquell dia que tornes a aquell museu de Figueres, que vas un cop més a fer un tomb per l'Escala, Roses, Cadaqués, o una ruta pels nostres innombrables pobles. I acabar el dia a Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, Empúria Brava. Restaurant Bistró Montserrat. Hi ha dies que són perfectes.
6: Pareu bé l'orella.
7: La Mirona de Sal.

0: Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
2: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
3: Vinga, som-hi!
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, bon dia. Ahir, quan es va posar a ploure al migdia, jo era a la piscina, i tu saps lo maco i lo agradable que és nedar mentre es va plovent? No ho havia fet mai. Doncs nedant, la sensació de que veus totes les bombolletes en l'aigua que anaven caient, que veus a l'aigua fa aquelles bombolletes. Mira, va ser una experiència que no l'havia tingut i va ser, mira, molt agradable. Bueno, doncs ja està. I que vagi molt bé el dinar demà. Vale, maco. Adéu.
7: Per parlar amb la ràdio.
8: 972 51 12 68. Deixa el teu missatge.
7: Calent, calent, calent.
9: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposat.

0: teva ràdio de proximitat.
1: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
2: Mira, té cabells blancs, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica, en té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Institut de les Dones, Ministeri d'Igualtat.

0: Els investigadors europeus que estan mirant d'aclarir què va provocar la gran apagada del 28 d'abril denuncien que les elèctriques no estan col·laborant. El grup d'especialistes ha enviat una carta al govern espanyol demanant ajuda perquè les grans companyies de l'Estat els donin tota la informació. Albert Prat.
1: El grup d'experts per encàrrec de la Comissió Europea que està investigant la gran apagada s'està trobant amb traves de les companyies elèctriques per arribar al moll de l'os. Per això han fet arribar una queixa a la ministra de Transició Ecològica, Sara Hessen, i li demanen ajuda per aconseguir totes les dades que tenen les grans elèctriques per fer la reconstrucció dels fets. Segons les companyies, es tracta d'informació confidencial, però els investigadors de Brussel·les recorden que estan obligades per llei a facilitar-los tots els detalls. El grup d'experts s'havia donat mig any per esbrinar les causes, però amb aquest contratemps ja adverteixen que necessitaran més marge. Sigui com sigui, demanen al govern espanyol, a l'operadora Red Elèctrica i a les elèctriques privades que facin mans i mànigues per fer-los arribar tota la informació que els falta. Aquesta carta arriba enmig de la tensió entre les parts implicades en l'apagada mentre continua la investigació. El poc que ha confirmat el govern espanyol és que no va ser per culpa d'un ciberatac i ha localitzat l'origen del problema en tres estacions de Badajoz, Sevilla i Granada.
0: Els investigadors europeus que estan mirant d'aclarir què va provocar la gran apagada del 28 d'abril denuncien que les elèctriques no estan col·laborant. El grup d'especialistes ha enviat una carta al govern espanyol demanant ajuda perquè les grans companyies de l'Estat els donin tota la informació.
1: El grup d'experts per encàrrec de la Comissió Europea que està investigant la gran apagada s'està trobant amb traves de les companyies elèctriques per arribar al moll de l'os. Per això han fet arribar una queixa a la ministra de Transició Ecològica, Sara Hessen, i li demanen ajuda per aconseguir totes les dades que tenen les grans elèctriques per fer la reconstrucció dels fets. Segons les companyies, es tracta d'informació confidencial, però els investigadors de Brussel·les recorden que estan obligades per llei a facilitar-los tots els detalls.
2: Pensa.

Sabeu que la civada és la reina dels cereals i que té molts beneficis? Doncs Crusli, cereals amb civada barrejats amb deliciosos trossos de xocolata o de fruits secs. Una deliciosa manera de començar el dia. Recordeu, Crusli, l'expert en civada.

0: recordar el que va ser Ràdio Alt Empordà. Va ser la primera emissora municipal a les comarques gironines. En aquella època no hi havia només que la cadena COPE, que era Ràdio Popular, i cadena CER. Vam néixer al Nadal del 81 amb moltes ganes per arribar a ser una emissora comarcal i no va prosperar perquè altres ajuntaments no van veure amb bons ulls que Castelló capitalitzés aquest nou moviment de la ràdio de proximitat local, i ens vam trobar sols. Però tot i així vam fer un llarg camí. Ràdio L'Empordà va donar molt de prestigi a la informació esportiva, política, social, cultural, recreativa, de tota mena, no? I aquella època va ser, jo la recordo, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i amb molta felicitat. Vaig fer tot el que vaig voler i més, i estic molt orgullós del que vam fer, com aquell que diu, amb no res, perquè vam néixer com els bolets, igual, no?
1: Pitu Anaia, sobre Ràdio Alt Empordà, la primera emissora municipal de les comarques gironines.
0: Sense que ningú sigui culpable, entre tots, saps? Vam deixar que anés perdent la identitat i va anar morint, i ara ja els temps estan canviant, la informació també arriba de moltes maneres, i va durar el que va durar, però va ser una gran etapa que molta gent encara la recorda, i això queda en el record de tots.

0: Notícies en xarxa.
1: Per molts, el setembre és sinònim de tornar a la rutina. Per les persones jubilades, en canvi, és també el moment de començar a preparar les escapades de tardor i hivern. Aquesta setmana han començat les reserves dels viatges de l'Imserso, una opció que continua tenint molta demanda. En parla Núria Marginet, responsable de Bitravel.
2: Una oportunitat de fer un viatge a un preu molt econòmic i és l'oportunitat de poder sortir de casa, de veure altres coses.
1: Les illes, sobretot les Canàries i les Balears, són alguns dels destins més buscats. Les agències poden arribar a acumular cues. Molts jubilats prefereixen fer el tràmit presencialment i deixar-se assessorar pels professionals. És el cas d'en Francisco Pinto.
3: Y se habla con ellos para ver si te pueden coger algún destino, porque hacerlo particularmente es casi imposible, por no decir imposible.
1: Les agències detecten que aquest públic cada vegada viatja més i busca també destinacions més llunyanes. Ho explica Mercè Esteban, de Viatges.
4: Fem molt Europa, ara estem bastant fent intercontinentals, per exemple, ara tenim preparats uns xines, tenim preparats un Canadà, coses que la gent gran abans no s'atrevia a fer.
1: Una tendència que consolida els sèniors com un públic cada cop més important pel sector turístic, també fora de la temporada alta.
5: La xarxa de comunicació.

0: dir-te.
1: Quan sona, com diem, i com m'acaba de dir la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Molins, bon dia, Joana.
2: Bon dia a tothom.
1: Està sonant la nostra sintonia.
2: Sí.
1: Això vol dir que nosaltres dues estem ja preparadíssimes.
2: Tenim una sintonia nostra.
1: Ben, ben nostra, i que ens posem a la cuina amb molta il·lusió. Bueno, jo m'ho miro, que la Joana és la que fa la feina. Joana, vinga, què ens posaràs avui?
2: Doncs bon dia a tothom. Primer, aquesta setmana us porto un primer i un segon, com que són fàcils de fer, no hi hem d'estar tantes hores, algú rapidet. I ja sabeu que jo sóc una enamorada dels tomàquets rosa. Bueno, si, i a vegades ho he dit, no sé si ho sabeu, però a mi m'encanta.
1: Sí, que ho has dit sempre. I jo, a partir d'aleshores, ja els agafo sempre d'aquests.
2: D'aquests, El peles el tomàquet, tu?
1: No.
2: Jo tampoc, a mi no m'agrada pas.
1: Hi ha molta gent que el pela. I a mi me dona com un fàstic,
2: sí,
1: me dona com una cosa.
2: Tu.
1: Sí.
2: No, a mi no m'agrada, pelat, jo tinc que dir la veritat. Bueno, doncs, aquest d'allò l'he anomenat un timbal de tomàquet rosa amb mussarela. No sé si us agrada el formatge que fres, la mussarela, aquell que ve amb aquell paquet que hi ha una aigua, que hi ha aquella aigua, doncs és molt suau, i amb aquesta tomaca doncs hi va molt bé. Llavors, els ingredients per 4 persones és una tomaca per cada un, això hi ha el tamany a gust vostre, la mussarela aquesta fresca que agafarem poder 2 paquets per 4 persones.
1: 2 paquets per 4 persones,
2: sí, dos. Llavors, l'alfàbrega, que és...
1: Això sí que m'empipa. I té que ser-hi, sí o
2: no,
1: sí, l'alfàbrega?
2: No. L'alfàbrega és una opció.
1: Val.
2: Una opció. Alfàbrega, oli, sal, pebre i vinagre. Llavors, agafarem les tomaques, com sempre, els arrentarem ben netes, i tallarem la part de dalt, el sombrero, diguéssim. Però el guardarem. El guardarem per la decoració. Llavors, agafarem la taula aquesta de la cuina que tenim i els tallarem finetes.
1: Ah, molt bé.
2: I anirem fent un sostre de tomaca i un sostre d'aquesta mussarela, que la tallarem fina també.
1: Ah, molt bé.
2: I anirem omplint la tomaca fins que ens doni, si són 3 talls, 4.
1: Es pot tallar fina la mussarela?
2: Sí.
1: Perquè com que és més
2: sí,
1: aviat
2: bueno,
1: tova,
2: fina,
1: no?
2: No, sí. Llavors aquesta mussarela jo què faig? La trec de l'aigua, la rento. Sempre la rento.
1: Sí, tot, sí.
2: I llavors amb un paper de cuina la xugum ben xugada, i l'esprem una mica així amb la mà, ben xugada. Ben seca. I llavors sobre la taula de cuina, que doncs llavors la tallo tot el primer que jo puc. I vaig fent aquestes capes. Quan tinc les capes fetes, i poso aquest barret a sobre.
1: Ai, que maco que quedarà,
2: sí.
1: Tot i bo.
2: Exacte, aquest barret a sobre. Llavors, si vosaltres l'alfàbrega, que jo ara us acabo de dir, no us agrada, doncs no li poseu. Feu aquesta vinagreta, agafeu el túrmix, i llavors no cal el túrmix si no hi poseu l'alfàbrega. Agafeu l'oli, la sal, el pebre i el vinagre amb un got una mica gros, i ho remeneu ben remenat, i llavors hi tireu aquesta vinagreta per sobre. La tomaca prèviament haurem salat cada tall, perquè si no quedaria insípida. Cada tall el salem, i anem fent aquesta muntanyeta, i llavors hi tirem, diguéssim, aquesta vinagreta. Si us agrada l'alfàbrega fresca, n'hi podeu posar dos trossets, tres, depèn del gust, i ho tritureu tot, i llavors ho tireu per sobre. I queda molt bona, proveu-ho, perquè queda molt bona, sembla que no ens ha d'agradar, però sí. I després, si la fàbrica no us agrada, per decorar, si teniu menta a vegades a casa, i poseu un parell o tres de trossos de menta per decorar a sobre el barret.
1: Val.
2: I llavors no us la mengeu, sinó... I queda un plat molt fresc i molt bo, tant per sopar com per dinar. I ja ho teniu. Ja teniu un plat fresc i d'estiu.
1: Molt bé. És un plat que, bueno, no cal preparar-lo un rato abans, perquè això en un moment ho tens
2: fet. Això en un moment ho tens fet, però si ho tens a la nevera també està bo, Vull dir, ho deixes un rato a la nevera ben fresquet, doncs també queda bé.
1: Molt bé.
2: I llavors, de segon, un altre plat també molt pràctic i ràpid, que són uns escamarlans gratinats al forn a la mussolina d'all. Els escamarlans, és clar, depèn de la butxaca de cada un, perquè és clar, aquesta escamarlada ha de ser una mica gros, perquè el puguem obrir una mica. Llavors els podeu comprar congelats o frescos, això depèn de cada un.
1: I li treus també aquell fil?
2: Sí, puc sí. Sí, puc sí, trec l'intestí. No és un fil, és l'intestí, perquè ara ens han fet agafar tanta mania, però els escamarlans no el tenen tan gros com la gamba.
1: Ah.
2: La gamba sí. La gamba té un instant... intestí, que les tires i te surt tot. A vegades l'escamarlan ni el trobes que queda trencat. Doncs, bueno, aquests escamarlans en comptarem 4 o 5, depèn de la gana que tinguem, o depèn de cada un. Llavors us he fet els dos ous per fer la maionesa, oli, llimona, un pèl de mostassa, que ja ho sabeu que jo això hi poso un pèl de mostassa a la maionesa, sal i oli. Doncs llavors agafem aquests escamarlans i els obrim amb les estidores de dalt a baix, una mica, eh? No cal. I amb la mà els acabem d'obrir, perquè no cal partir el ben partit, eh? Només obert, obert. Escalfem, preescalfem el forn a 180 graus dalt i baix, amb ventilador si en teniu va bé, i quan fa una mica que el forn ja està calent, hi posem una plata, els escamarlans ja ben posats, salats i empebrats, i una mica de redoli, poc. Quan han passat uns 20 minuts, ja els tenim fets. Traiem la plata, anant al tanto, i llavors hem fet aquesta mussolina d'all que la farem nosaltres, perquè si poseu maionesa d'aquesta feta, no sé com us quedarà, perquè aquí es tracta de fer la maionesa que jo faig sempre, amb el turmis, que és un ou, oli i una mica de sal. Quan això ha lligat tot, llavors hi tiro la mica de llimona i tiro un pèl de mostassa.
1: Molt bé.
2: A part, aquesta altra ou que us he dit, només aprofitarem la clara de l'ou. La llema la guardarem per un altre dia a fer una truita. La batarem com si batéssim una truita, però molt al punt de neu.
1: Sí.
2: I aquesta mica d'això la incorporarem en aquesta maionesa que hem fet.
1: I què hi, què hi fan, aquesta?
2: Anant al tanto, que no se'ns abaixi. Allò, a poc, amb una cullera, a poc a poc. La reservarem a la nevera. I com sigui el moment que els escamarrans ja els tenim, els traiem i amb una cullera els anem omplint. I això fa que quan se gratinen la maionesa puja i queda en l'aire.
1: Ai, que maco.
2: Queda com si fos un suflé.
1: Ah, molt bé.
2: I això ho fa la clara d'ou aquesta que hi hem posat a l'última hora.
1: Ah, molt bé, no?
2: Perquè si tu fas la maionesa normal, sí, te quedaran gratinats, que també ho podeu fer, però si compreu maionesa de pot, li poseu, també us quedaran gratinats, però no puja aquest suflé que quan vas al restaurant dius, com ho fan això? Que quan t'aporten aquell bacallà o t'aporten això, hi ha aquell, com un suflé
1: sí,
2: que puja.
1: Sí, sí, sí.
2: Doncs és aquesta
1: ben
2: cara.
1: Ben senzilla, eh?
2: Després.
1: Home, una cosa ben senzilla,
2: sí,
1: i fa fer un efecte i bo,
2: i estan,
1: no?,
2: molt bons aquests escamarlans fets així, sí.
1: Molt bé, molt
2: i fan
1: bé,
2: festa,
1: bé.
2: També. Oh, ara que venen festes, venen coses, doncs, o tens convidats, o el que sigui.
1: Molt bé. Doncs aquests escamarlans fets d'aquesta manera porten mica de feina, eh?
2: No. No. Només els hem d'obrir i el forn ja ho fa tot, eh?
1: Escolta-me...
2: I no tenim aquell merder de la planxa que ens queda tot untat, que hem de tornar a netejar la cuina.
1: Escolta-me, Joana, a l'hora d'obrir els que els obres per la part de sobre o per la part
2: per
1: de
2: sota? Per la part del cap.
1: No, cap.
2: Sempre per la part de dintre, eh? L'escamarlà ha de quedar...
1: Per la part de dintre,
2: sí,
1: però això pregunto.
2: La clova ha de quedar en la plata.
1: Va.
2: I tu ha de quedar la part de dalt,
1: sí, sí.
2: O sigui, el que és el cap i el que és la carn del...
1: Va.
2: Així, perquè si no, de l'altra manera, no clar, trencaries i no te s'obririen.
1: O potser no s'hi aguantaria tot això.
2: No s'hi aguantaria,
1: eh?
2: En canvi, doncs tu l'agafes i per la part del cap agafes unes tidores que tallin, o un gabinet, també, i el talles, i llavors amb la mà li dones una mica de re de joc que ja te sobra.
1: Ah, molt
2: bé. Te sobra la cua.
1: Molt bé, que bo això, eh? Això tu com ho sols fer? Per primer, per segon, o per...
2: Depèn del dia. Primer, si per exemple faig un rostit o faig una vedella amb bolets, doncs per dir, no faig lo de sempre que diem, sempre fem aquell vermutillo, o fem... Doncs, de primer. I si no, podem fer aquestes tomaques que us he dit,
1: sí,
2: una hora de sopar, que tens uns convidats o tens la família i dius, mira, avui els hi faré un sopar diferent. Fas aquestes tomaques i darrere aquests escamarlans.
1: Ah, molt bé.
2: Una cosa que molt lleugera per sopar i molt bé.
1: I
2: que
1: molt
2: no,
1: bona.
2: Un primer plat i a segon un de més contundent.
1: Molt bé, fantàstic, fantàstic, fantàstic.
2: Doncs repassem aquests ingredients.
1: Va.
2: Els ingredients, doncs, són 4 o 5 o 6 escamarlans per cada un, això ja depèn de la gana que tingueu. Els dos ous, que ja us he dit que només n'aprofitarem un per fer la maionesa, i la clara per incorporar dins aquesta maionesa com la tinguem feta. La llimona, que és per la maionesa, la mostassa, sal, oli i pebre, que salarem aquests escamarlans primer, una mica darrere d'oli i la plata, els posarem a fer a 180 graus dalt i baix, amb ventilador si teniu, quan estigui tanqueu, els traieu, els hi poseu i els torneu a posar a gratinar. No. Llavors, si convé, poseu només el gratinador, perquè així us anirà més a de pressa.
1: I bueno, aquesta presentació que quedarà, bueno, maquíssima i a més boníssima, no?
2: Exacte, i queden molt bons, sí. Molt suaus queden. Perquè jo vaig pensar, ui, la mussolina d'all, perquè jo a vegades ja us he dit que els alls a mi... escolteu una cosa, que m'he descuidat d'una cosa, jo també, Déu-n'hi-do. Si és una mussolina d'all, hi falta l'all. O sigui que aquí van dos grans d'all que els haurem fregit una mica d'oli, l'haurem reservat aquest oli i l'haurem deixat refredar. I amb aquest oli farem la maionesa.
1: Ai!
2: I aquests dos grans d'all. O sigui, el reservarem un moment que se'ns refredi,
1: sí.
2: I no els deixem que s'enrosseixin, només que s'enrosseixin, perquè si ja sabeu que l'all, si es crema, que amarga. I llavors, amb aquests alls, farem aquesta maionesa. Per comptes de posar-hi sense all, no. Farem aquesta maionesa amb aquests dos alls.
1: Deu quedar, doncs, un gust també molt suau,
2: Molt suau, molt suau. Els circuits queda molt suau.
1: Molt bé, Joana.
2: Doncs, si un cas, us torno a dir els ingredients, perquè m'he deixat els alls, els escamarlans al gust, els dos ous, oli, llimona, mostassa, els dos alls aquests amb l'oli, que els afregirem una mica amb aquest oli, ho reservarem que se refredi i farem la maionesa aquesta amb aquests alls que hem fregit amb aquest oli.
1: Molt bé,
2: ja ho tindrem.
1: Doncs molt bé. Un, dos plats realment frescos, bons i de bon fer, que això és lo important a l'estiu, que no tinguem gaire rato. A l'estiu,
2: que aniríem coses ràpides, doncs això és ràpid.
1: Fantàstic. Molt bé, Joana, gràcies i bona setmana. Fins a propera.

0: Tanca els ulls.
1: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.
2: All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you?

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra. Continguts en xarxa.
2: Ara un xic de cultura. Svetlana Kretzikova, Federació Russa.
3: Vinc de Federació Russa. Faig a classes de català per sentir-me més integrada al país. També vull parlar català en carrer. Parlem en català.
2: Carlos Raúl Quintanilla Ríos, Nicaragua.
4: Soc de Nicaragua i abans vivia en Managua. Vaig a venir a Catalunya fa un mes. Vull aprendre català per poder parlar amb la família i poder parlar també amb el resto de la gent que vive en Catalunya.
2: Mirza Dejanovic, Bòsnia.
5: Abans vivia a Bòsnia. M'agrada atendre la gent del lloc on visc. Per mi és molt important conèixer la llengua del país que t'acull. Actualment continuo anant a classes perquè vull millorar els meus coneixements.
2: Yukiko Uchida, Japó.
6: Soc japonès de Tòquio. El meu marit és català. M'agradaria aprendre català.
2: Halimatou Fati, Gàmbia.
7: Soc de Gàmbia. Faig un curs de català perquè la meva germana té molts amics i jo vull parlar amb ells. Si vosaltres em parleu en català, m'ajudareu a parlar-ho millor.
8: A tot el món, encara hi ha gent que vol aprendre. Gent amb cultura.

informació, música, entreteniment. Quan fa que no sents coses extraordinàries?

0: Alcohol, drogas, juego, las adicciones hunden vidas. Sal de ellas. Día 1, Centra Therapeutic, ahora también con una masía en plena naturaleza, a solo 10 minutos de Girona. Además de nuestro centro de Paracol 15. Infórmate, no lo dudes. 644-929-885.
1: Y en centraterapeutic.dia1.com.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència.
1: La nostra proposta d'avui és el llibre Intel·ligència Artificial de la prestigiosa investigadora nord-americana Melanie Mitchell.
2: L'obra ens ofereix una visió sobre la història de la intel·ligència artificial i com està transformant el món des de vessants molt diverses. El llibre resumeix algunes de les principals fites que ja ha aconseguit la IA i també els temors que envolten la seva evolució futura i planteja preguntes a debatre com fins a quin punt són realment intel·ligents aquests programes informàtics, què passa si cometen errors, fins a quin punt la IA s'assemblarà als humans o si és preocupant que pugui arribar a superar-nos. Tot plegat, acompanyat de molta informació sobre els principals models d'aprenentatge automàtic del moment i sobre els científics que els han fet possible.

0: Notícies en xarxa.
1: Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte propi que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
2: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada. 1.063 euros respecte de 1.722. Això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
3: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? En la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
2: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Autotaller Joanola. Mecànica, electricitat, pneumàtics.
1: Líder europeu de taller multimarca.
0: Especialistes BMW.
2: Confiança i seguretat exclusives. Carrer Garrigàs 13, Figueres.
0: Telèfon 972 50 55 55.
3: Per a tu, una llar. Per nosaltres, una llar és alegria. És on comparteixes i busques tranquil·litat. Una llar és amor, intimitat i on passa la vida. Però sobretot, una llar ets tu i tot allò que et fa sentir.

0: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.
1: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
2: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millora.

0: Notícies en xarxa.
1: L'absentisme escolar és difícil de quantificar a Catalunya perquè no hi ha un registre comú de tots els alumnes que falten sovint a classe. Així ho denuncia l'entitat Equitat.org, que reclama reunir aquestes dades per saber quants alumnes estan en aquesta situació, poder detectar-los i ajudar-los abans que deixin els estudis. Helena Cintes, directora de recerca d'Equitat, apunta el que significa no tenir dades del fenomen de l'absentisme.
2: No ens permet saber ni quin és el nivell ni com està evolucionant, si està creixent o no està creixent, quins són els territoris més afectats, quins són els perfils, en quin moment es dona l'absentisme. Tot això és informació que permet dissenyar una estratègia efectiva contra l'abandonament escolar.
1: Menys del 40% dels municipis tenen un pla contra l'absentisme. Aquests plans permeten que escoles, ajuntaments i serveis socials treballin junts per detectar els alumnes que comencen a faltar i fer-ne un seguiment. Equitat.org reclama que aquestes experiències s'estenguin a tot Catalunya d'una forma unificada.
2: Un desplegament d'una política contra l'absentisme que es basi principalment en un registre de dades unificat que permeti que allò que algunes experiències municipals estan desenvolupant esdevingui una pauta per actuar a tot el territori per igual.
1: L'entitat defensa que tenir aquestes dades permet detectar els casos abans que les faltes es facin habituals. L'absentisme pot ser un primer avís que un alumne s'està allunyant de l'escola i si la situació es manté, l'alumne pot acabar deixant els estudis.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir.

0: els menors de 15 anys no podran circular amb patinet elèctric i el casc homologat passa a ser obligatori. També es prohibeix circular per les voreres i de nit o amb poca visibilitat caldrà portar una armilla reflectant. Saludem a aquesta hora a Cristian Bardagí, que és director de l'àrea de mobilitat del Reial Automòbil Club de Catalunya, del RAC. Cristian, com estem? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: N'hi ha prou amb aquests canvis per posar ordre a l'ús dels patinets? Com ho veieu des del RAC, això?
1: Bueno, doncs n'hi ha prou. Mica en mica, no? S'omple la pica i tot són mesures que van en aquesta direcció d'intentar que aquests usuaris que, no, han irromput de manera molt conflictiva amb la resta d'usuaris de l'espai públic, doncs entenguin que hi ha regles i que s'han d'anar complint.
0: Ja, s'hauria de canviar alguna cosa més, però seria important o urgent fins i tot que inclogués alguna altra història, aquest canvi?
1: Bueno, la veritat és que, diguem, ara, no, aquests últims mesos s'ha fet molt de focus en novetats pels patinets, pels usuaris de patinet, i més que afegir noves coses, el que caldria és vetllar perquè el que ja és norma s'apliqui.
0: Que es compleixi,
1: no?
0: Sí.
1: Exacte, que també, no, aquesta corba d'adopció de les normes també pren temps, i ara, més que afegir més normes, el que caldria és anar aconseguint que el que s'ha d'aplicar es vagi fent.
0: La reforma també augmenta, atenció a això, les exigències pels motoristes. Guants obligatoris en vies interurbanes, calçat tancat i armilla reflectant com a part de l'equipament.
1: Sí, i afegeixo que els guants i del calçat tancat aplica no només al conductor, sinó també a l'acompanyant, al paquet, diríem, en cas que vagin dues persones a la moto. Això dels guants és per les carreteres, als carrers no s'obliga, és recomanat, però no és obligat, no és exigible, no serà sancionable. Guants al conductor, guants la persona conductora, guants la persona acompanyant, això és una novetat rellevant, i amb la cultura motorista no estava amb això, i això també s'haurà d'incorporar. I calçat tancat, bueno, què vol dir calçat tancat? Doncs no? Podem tenir imatges diferents de què és tancat, unes sandàlies de veta d'aquestes d'estiu, no xancletes, però sandàlies més o menys tancades. Això és tancat o no és tancat? Aquí també augurem que la norma és poc clara i pot haver trobar-se fora de rotar. En qualsevol cas, aplicada també a conductor i acompanyant.
0: Ja, però n'hi ha molts que diuen, clar, guants obligatoris, a l'estiu vas a la platja amb moto i has d'anar amb uns guants allà suant la cancel·lada, el calçat tancat, que no s'ha aclarit ben bé exactament com de tancat ha de ser, no ho sé. Una altra novetat, els ciclistes hauran de portar casc sempre en vies interurbanes i els conductors que els avancin, els que anem amb cotxe, haurem de deixar metre i mig i reduir, diu, almenys 20 km per hora la velocitat respecte al límit de la via. És així, això, Cristian?
1: És així. I a més, si són dos carrils,

0: que aquestes ones de calor, amb guants, amb jaqueta sencera, pantalons amb proteccions, amb botes, i de veritat m'esgarrifo quan veig gent que va en xancletes, sense guants, pantalons curts, dic, mare de Déu, no sabeu una petita caiguda com us queda la pell. Tots els homes que volem que no fer-nos mal, tu imagina't que portes a la teva dona, la teva parella, qui sigui al darrere, amb les cames totes sense proteccions, cauen i es queden les pells vermelles, ja mai seran igual. Per això jo dic que és una miqueta, hauria de ser una normativa més exigent en aquest sentit. I després, també amb les gomes de les motos. La gent porta els pneumàtics en molt mal estat i una frenada en un moment perillós et salva la vida, també.
1: Escolta, Jordi, moltíssimes gràcies per haver trucat i sobretot per ser oient tan fidel.
2: Ràdio Vila-sacra, la millor i amb diferència.
0: Si seguiu així, no canvieu.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Una altra novetat és l'anomenat corredor d'emergència. Quan hi hagi una retenció, els vehicles hauran d'apartar-se per deixar un espai central perquè hi puguin passar ambulàncies, bombers o policia. Com s'ha de fer aquest corredor? A veure, com funciona? Com funcionarà això? Com ho farem, això?
3: En carreteres així de més d'un carril, els de l'esquerra se'n van cap a l'esquerra i els de la dreta cap a la dreta, i que al mig un carril, perquè un espai entre, no, per damunt de la línia, per entendre'ns, perquè entrin, accedeixin als vehicles d'emergència. I en cas de que siguin tres carrils, són dos carrils, no, doncs tothom cap a una banda i pel mig passen els vehicles d'assistència. Què passa si són tres carrils? On has de fer el forat, on has de fer l'espai? El de l'esquerra se'n va cap a l'esquerra i els dos de la dreta cap a la dreta, i per tant l'espai quedaria entre el segon i el tercer carril. Bé, això és el que és la norma.
1: És la primera gran reforma del Reglament General de Circulació en més de 20 anys, i bona part dels canvis busquen protegir els usuaris més vulnerables. No sé, de totes aquestes novetats, des del RAC, quines creieu que poden tenir més impacte en la seguretat viària?
3: Bueno, totes, més que un impacte en la seguretat viària, impliquen canvi d'hàbits, i aquest canvi d'hàbits el que demana és tenir la inversió adequada i que arribi a tothom.
1: Cristian Bardagí, director de l'àrea de mobilitat del Reial Automòbil Club de Catalunya. Moltes gràcies.
3: Bon dia.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. A veure, una abraçada i un petó per tu per poder seguir aquest programa. No ens deixis, per favor, la ràdio, que no ens deixi, perquè això és una força que tenim amb tu. Li he agafat molt de carinyo, tu ja ho saps, endavant, tots, que és el que volem. I que força per tothom, i bueno, ja no sé què més dir. Però no ens deixis, sisplau, i la ràdio tampoc. Això sí que ho demano. D'acord? Vinga.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Doncs sí, sembla ser que tenim el mateix somni i no ho sabíem.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Bon dia, una cançó dedicada a la meva jove que li agrada molt, la Alma, Corazón y Vida.

0: cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
3: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
8: Sempre al costat de la cultura.
9: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Ai, per fi a casa.
2: Podem pintar l'entrada i reorganitzar l'armari. I aquí, que et sembla una prestatgeria?
1: Ara que vens amb les piles carregades, és el moment de millorar la teva llar. A l'Heroi Merlin tens fins a un 30% de descompte en armaris, decoració, pintura i molt més. Aprofita els últims dies.
3: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
4: El Poble Nou de Figueres activa les 316 places d'àrea verda i estrena un aparcament de 25 places. El període de prova del nou sistema acabarà el 5 d'octubre i el pàrquing de Via Emporitana prioritzarà els residents, tot i que també hi podran estacionar els no residents. Llançà recupera la subhasta de peix a l'antiga i acosta la tradició marinera a les noves generacions. La recreació de la venda cantada ha tingut una gran acollida entre veïns i visitants en el marc de la Fira de la Gamba Blanca i la tradició marinera. Figueres canvia de dalt a baix la recollida de residus després de 25 anys. El desplegament comença el 5 d'octubre, incorporarà per primera vegada l'orgànica i anirà acompanyat d'un pla intensiu per netejar els espais dels antics contenidors.
3: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
5: I parlant d'emocions...
6: 14.
7: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
8: Jaume Sisa, per Cellers Maset.
9: A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
8: Maset, el vi de casa.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolet per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: Roses acollirà aquest cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patiavela 2026, una competició organitzada pel Gen Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patiavela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Vela.
1: Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores. Tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum.
2: L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució.
1: Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
3: Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Notícies en xarxa.
1: La taxa d'inflació s'ha enfilat fins al 4,9%. És el nivell més elevat des de principis del 2023 i en té bona part de culpa el preu dels carburants, disparat pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Per combatre aquesta situació, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que inclou com a novetat un topall a la pujada del preu del gas, a banda de prorrogar els descomptes als combustibles fins a final d'any. Tant per la gasolina com per el gasoil, la rebaixa serà d'uns 20 cèntims a l'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre, i es limitarà el cost del gas natural i el butà. A partir del mes que ve, el preu de la bombona de butà no podrà superar els 19,55 euros i la tarifa regulada del gas es limitarà de la manera que ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
2: Que no puede subir más de un 35% en la revisión de octubre, ni más de un 15% en las siguientes revisiones, teniendo en cuenta que sin este límite se estima que hubiera crecido en torno a un 50%. Por lo tanto, suavizamos el impacto también para los consumidores.
1: Dos dels sectors més afectats, els pagesos i els transportistes, han explicat que s'esperaven més. Miquel Pinyol, responsable d'estructures d'Unió de Pagesos, titlla el que ha aprovat el Consell de Ministres de ridícul.
3: Esperàvem una rebaixa superior i inclús esperàvem també una reducció de l'IVA. Tot això no ho ha fet el govern espanyol, només ha fet 20 cèntims, per tant és una ajuda pràcticament ridícula.
1: I Eduard Allà, que és el president de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya.
4: Veiem molt bons ulls que el govern mantingui aquesta ajuda, tot i que seria inferior al que nosaltres consideràvem ja des del seu inici, que no hàgim de repercutir tant el que seria el cost del carburant en el producte o servei final.
1: En aquest escenari, la Comissió Europea demana estalviar gas i electricitat a les portes d'un hivern que preveuen complicat per l'encariment dels preus de l'energia arran de la guerra a l'Orient Mitjà, que continua sense resoldre's. A les autoritats comunitàries els preocupa sobretot que les reserves de gas a Europa estan sota mínims.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.
5: Ai! Saps que Ràdio Vilasacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps. Hey!

Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament, què vols fer-hi? Hi ha d'haver de tota la vinya del Senyor.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: El preu de l'habitatge a la demarcació de Girona continua a l'alça i frega els màxims de la bombolla. Els pisos s'encareixen un 9,9% interanual i un 0,5% respecte al primer trimestre del 2026, mentre que el valor taxat mitjà dels immobles se situa en 2.162 euros per metre quadrat. La sequera i els residus obliguen a repensar els serveis urbans de Girona. Lloret de Mar alerta de la pressió que genera el turisme i Camprodon reclama més recursos, mentre Qualia i GBI Paprec demanen anticipar-se als nous reptes. La Mostra del Vi de Figueres creix fins als 11 cellers i estrena un gran espai conjunt amb el Fòrum Gastronòmic. La quarantena edició se celebrarà del 2 al 4 d'octubre a la Rambla, amb un nou bar, 4 tasts en espais singulars i Jaume Sopirós com a pregoner.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.

0: Queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo. Urbans, healthys i saborosos. Molt guau. I molt receptes guau. Sa i fish. Acompanyades amb les nostres vinagretes d'elaboració pròpia. I les begudes. Aigua de llimona i gingebre, limonata i té fred silvestre. Visita'ns al polígon de Vilatenim. És molt Viena.
2: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
3: Ets en un embús? Hi ha retards als transports públics?
4: Explica'ns-ho trucant al 93 209 2802. Equip Viari. Ens movem amb tu.
5: Escolta.
6: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets. Xai tendre i gustós. Vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de Déu. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.

de perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

La llei 5/2003 de prevenció d'incendis forestals té com a objectiu protegir les persones i els béns ubicats dins de terrenys forestals o a menys de 500 metres, sense cap excepció. La manca de gestió forestal i l'abandonament de les zones rurals ha comportat una modificació del paisatge en pràcticament només una generació, de manera que ha augmentat considerablement la superfície forestal i, per tant, el combustible per cremar. Aquest fet, juntament amb el canvi climàtic, fa que existeixi un alt risc d'incendi forestal i que les cases i altres edificacions siguin molt vulnerables al foc. Avui en dia, els incendis forestals poden arribar a tenir intensitats extraordinàries, cosa que dificulta enormement les tasques d'extinció, sobretot en zones habitades. Per això, la llei obliga a assegurar una franja de protecció d'almenys 25 metres al voltant de les edificacions, nuclis de població i urbanitzacions. També s'han de mantenir les parcel·les interiors i les zones verdes en les mateixes condicions de les franges, ja que una guspira pot saltar fins a centenars de metres de distància i cremar tanques vegetals o qualsevol altre material inflamable. S'ha de tenir en compte que un incendi forestal també es pot iniciar dins d'una zona habitada i propagar-se cap al bosc. Les condicions d'aquestes franges d'almenys 25 metres són: evitar la continuïtat del combustible, mantenir els arbres podats i espaiats, amb un mínim de 6 metres entre ells i el sotabosc desbrossat. S'ha comprovat que mantenir aquestes franges de protecció redueix molt l'alçària de les flames, disminueix la radiació, la intensitat del foc i el llançament de focus secundaris. Per tant, si protegeixes casa teva, en cas d'incendi forestal, estaràs segur dins la teva llar i evitaràs una possible evacuació. L'obligació de fer i mantenir la franja és sempre del propietari de l'edificació. I l'obligació del propietari dels terrenys contigus és permetre que es faci i es mantingui aquesta franja. Els propietaris de les parcel·les interiors i zones verdes han de mantenir-les netes.

0: Show de luz tarde. Show de luz tarde.
1: Ara escolteu l'altra ràdio.
2: Vinga.

0: El món es mou a milions de somriures per segon. El de bon dia, el de m'agrades molt. Tu no abaixis el ritme. Que sigui fàcil és cosa nostra. Somriure és fàcil.
1: Connecta amb Ràdio Vilassar.
2: Hola.
3: No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vilassacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.
4: Ràdio Vilassacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: Torno a recordar telèfons.
1: Contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62.
0: Hem d'aprofitar que tenim uns telèfons i que la gent pot parlar lliurement per expressar el que vulgueu.
1: Contestador 972 51 12 68.
0: Sí.
1: I WhatsApp 656 19 70 62.
0: I tenim una feina molt important encara per fer, de multiplicació, per aconseguir arreplegar oients que poden escoltar, que possiblement no saben què escoltar aquesta hora perquè no els agrada res, i Dali Pasqual. Ens ajudes a multiplicar? Els hi dius?
2: Multiplica.
0: Doncs multiplica per nosaltres. Promociona'ns, publicita'ns.
2: Multiplica.
0: Afegeix-t'hi i opina sempre que vulguis.

0: fem entre tots.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
2: Bon dia, matiners. Bueno, res més. Adéu. Bon dia.
0: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
3: Tanca els ulls.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui Camallera.
2: Bruna i Blanca, Camallera, que dos pobles has unit. El vell, que s'ha fet petit, i el poble nou que prospera. Mentre somrient s'escampa clar i negre, cast i nu, de sota el cel que rellu per damunt la terra campa. L'estació de Joïna, de tant en tant, deixa i pren el cuc lluminós d'un tren que sobre els raïls camina. Mantens quatre pairalies, avingudes en l'acord de lluitar contra la mort que està sotjant els seus dies. Camallera blanca i bruna, estesa com una mà, que amb l'índex del campanar senyala el sol i la lluna.
3: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
4: D'amor?
3: Sí.
4: Quan?
3: Aviat.
4: Aviat?
3: Molt aviat.
4: Molt aviat?
3: Ja.
4: Ja?
3: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.
1: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
2: Ni m'ho plantejo.
1: I la rentadora?
2: Són caríssimes.
1: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou.
3: Tanca els ulls.
4: És el millor anunci del món. Un anunci que no té grans efectes especials. Ni actors famosos. Ni la típica cançó enganxosa. I tanmateix, és el millor anunci del món. Perquè el millor anunci del món és poder dir a uns pares que la leucèmia està curada. Ajuda'ns a continuar investigant enviant imparables al 28027. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia.
5: Has sentit a parlar de Terrazó, espai gastronòmic?
6: Ei, què dius? Què aporta de nou?
5: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-lo? Està al polígon Empordà Internacional, a Vilamalla.

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: Chatachan. Revista Club Gente Saludable. Estamos hablando de un club con gente saludable.
2: Muchas gracias.
3: Si no esteu convidats a una boda a la que creieu que hauríeu de ser convidats...
4: ¡Que me caso!
3: Apunta tu, perquè vol dir que realment no t'hi volen.
5: Dins d'aquest encenedor hi ha una pedra d'encenedor, que es diu pedra d'encenedor perquè és una pedra per als encenedors.
6: Me l'imaginava.
1: Havíem promès que seria un pastís de pastanaga.
7: Us agrada? Perquè un pastís sense pastanaga no pot ser un pastís de pastanaga.
8: Gràcies, gràcies, gràcies.
9: Que no s'acaba, eh? El capítol de demà comença just al moment que s'ha acabat avui.
1: Chatachan.

Al gener de 1968, els The Band publicaven el seu primer àlbum. El van titular Music from the Big Pink, en referència a la casa de color rosa que tots ells compartien. I com a senzill de llançament, van triar The Wait, la cançó més icònica d'aquest grup i que amb el temps s'ha convertit en una de les peces musicals clau de la contracultura de finals dels 60.

La formació original de The Band estava integrada per quatre músics canadencs, Rick Danko, Garth Hudson, Richard Manuel i Robbie Robertson, i un d'americà, el bateria Levon Helm. Van començar a tocar plegats a les acaballes dels 50 amb el nom de The Hawks, acompanyant el cantant de rockabilly Rory Hawkins sense aconseguir massa repercussió fora de l'àmbit local. Però a la primavera de 1965, la seva trajectòria va fer un gir quan Bob Dylan es va fixar en ells. El músic havia aparcat momentàniament el folk i buscava una banda que l'acompanyés en la seva primera gira elèctrica. Van tocar plegats un any llarg, recorrent tot el territori americà. I va ser durant aquells mesos que els músics van començar a ser coneguts com la banda de Bob Dylan, una denominació que, traient la referència al cantautor, va ser la que finalment van adoptar com a nom del grup. El juliol de 1966, però, Dylan va patir un accident de moto que el va apartar una temporada dels escenaris. Va passar la convalescència a la seva casa de Woodstock. Sí, el mateix Woodstock on 3 anys més tard se celebraria el mític festival. Una població a 150 quilòmetres de Nova York i on els músics de The Band van acabar instal·lant-s'hi també en un petit xalet de parets rosades. En aquella casa, que alhora els feia de residència i de local d'assaig, hi van conviure durant 6 anys. I va ser precisament del soterrani d'aquesta vivenda d'on van sortir les cançons del seu disc de debut. Un àlbum que ha estat un dels més influents de la dècada dels 70 i on la participació de Bob Dylan va tenir també una gran rellevància, aportant-hi temes com This Wheel's on Fire i I Shall Be Released.

0: from the Big Pink va tenir una molt bona rebuda per part de la crítica i avui està considerat com el disc que marca el punt de partida del country rock, un gènere que estava sorgint de la mà de grups com The Byrds o els Flying Burrito Brothers de Gram Parsons i que culminaria amb l'arribada de The Eagles. Dels 11 temes que conté l'àlbum, sens dubte, el més popular és The Wait, el senzill que es va triar pel seu llançament. Robbie Robertson la va escriure en un format de relat que explica la història d'un viatger que arriba a Nazareth, a Pensilvània. Allà es va trobant amb diferents personatges que a cada estrofa li plantegen situacions que el conviden a alliberar-se d'una hipotètica culpa que arrossega i que va sortejant amb més o menys encert. Al llarg dels seus versos farcits de referències bíbliques, la cançó aborda de forma críptica temes com el pecat, el diable, la mort o el pes de la culpa, un sentiment que s'erigeix com a eix vertebrador de tot el tema. Segons ha explicat el mateix Robertson, la tria d'aquest element va ser fruit de la influència de la filmografia del director de cinema espanyol Luis Buñuel, especialment de les seves pel·lícules Viridiana i Nazarín. Aquestes dues cintes formen part de la tríada de novel·les de Benito Pérez Galdós que Buñuel, màxim exponent del surrealisme, va adaptar per a la gran pantalla entre 1959 i 1970.
1: Tiene cara de ángel. Lástima que no la puedas ver.
2: Vámonos ya. Y ahórrese las alabanzas que no me gustan.
0: Però la veritable vinculació de The Wait amb el món del cinema no arribaria fins al cap d'uns anys, quan Martin Scorsese va convertir la darrera actuació de The Band en la pel·lícula The Last Waltz. Va ser un concert de comiat celebrat el Dia d'Acció de Gràcies de 1976 al Winterland Ballroom de San Francisco i que va comptar amb convidats com Van Morrison, Eric Clapton, Neil Young, Muddy Waters, Ringo Starr, Emmylou Harris i el mateix Bob Dylan. El film, que intercala les actuacions musicals amb escenes d'estudi i entrevistes que Scorsese fa als membres del grup, ha estat qualificat pels crítics com un dels millors documentals musicals de la història. Per tal de disfrutar-lo, val la pena seguir el suggeriment que en l'edició final de la cinta es va insertar a modus d'intertítol i que recomana aquesta pel·lícula s'ha de veure

música, entreteniment. Fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Hola, em dic Anna Rucola i el que m'agrada més són les entrevistes amb famosos.
2: Sergi Domènech i m'agradaria que també féssiu més entrevistes a gent coneguda.
3: Carmen Bolaños i m'agradaria més entrevistes.
4: Em dic Carla. M'agradaria que féssiu més entrevistes també amb famosos.
5: Hola, em dic Laura de Fuentes. M'agraden les entrevistes que feu i m'agradaria que entrevistéssiu a persones conegudes.
6: Hola, em dic Maria Formatxés. M'agrada la música pop i m'agradaria que féssiu esports d'aventures.
7: Hola, em dic Esther Cordón Puig i m'agradaria que entrevistéssiu tots els jugadors del Barça.
8: Hola, em dic Jesús Pérez. M'agradaria que entrevistessis a Messi.
9: Em dic Maria. El que m'agrada més és que té de tot, notícies, música, de tot el que m'agrada.
10: Hola, em dic Eric Eduardo Bravo Peñalós. M'agrada tot.

0: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
1: Precisió, millor productivitat, comoditat, estalvi econòmic. Transformeu la vostra maquinària agrícola amb l'innovador kit de direcció automàtica i obtindreu un excel·lent procés de cultiu. Germans Galí, ens trobareu al carrer Cerdanya número 16 a Castelló d'Empúries o trucant al 972 15 61 23.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

Roses acollirà aquest cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patiavela 2026, una competició organitzada pel Gent Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patiavela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Bé.

0: La ràdio és imprescindible, en molts moments i per a moltes persones.
1: La ràdio acompanya vides senceres.
0: Històries de vida amb la companyia imprescindible de la ràdio.

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vila-sacra és diferent.
2: Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.
3: T'entretenim i et fem companyia. El 107 de l'FM, la teva ràdio local.
4: El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libre Logístic. Transport terrestre, aeri, marítim, nacional i internacional. Cobrint tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a librelogístic.com.

0: show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Notícies en xarxa.
2: A Catalunya, el SEM ha atès 156 casos al dia per intoxicacions. Parlem sobretot d'alcohol i drogues psicoactives. Són dades de gener a agost que mostren un increment del 8% respecte a fa un any. A la tardor s'hi afegeixen les intoxicacions per bolets. Les xifres s'han fet públiques a Berga durant una jornada amb més de 400 professionals del sector. Berga, Nati Adell.
3: La xifra es dispara a gairebé 38.000 casos atesos al país els primers 8 mesos de l'any. Jordi Calafell, cap territorial del SEM a la Catalunya Central.
4: El que estem veient molt a nivell del sistema d'emergències mèdiques és l'augment de consum, també en època estacional, de tot el que serien alcohol i aquestes drogues psicoactives que comentàvem.
3: A la tardor s'hi han d'afegir els bolets. L'any passat es van atendre unes 60 intoxicacions al dia per ingesta de bolets. David Esteve, coordinador de la base assistencial de Berga.
5: El que no coneix els bolets, però també hi ha el que els coneix molt, i aquí és on estic tirant pedres a sobre la taulada, el que els coneix, i a vegades ens podem confondre. I aquests errors a vegades són cars.
3: Els símptomes són dolor abdominal, vòmits i diarrea.
6: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns, que segur trobem el teu lloc al nostre grup. Això sí, fets. Que la paraula està a la comunicació plena. Hey!

0: Original?
1: Sí.
0: Única?
1: Sí.
0: Creativa?
1: Sí.
0: Entenedora?
1: Sí.
0: Divertida?
1: I tant.
0: Intel·ligent?
1: Molt.
0: Innovadora?
2: La principal.
3: A més...
4: Sensacional.
3: Ei, a l'Alt Empordà.
1: Sí. Ah, quina sort.
5: Un espai de 5 estrelles.
6: Lo que vas a escuchar a continuación...

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972-51-1268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656-19-70-62.

0: vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé, aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, batxata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
4: Fareu bé l'orella.
5: Contestador 972-51-1268.
6: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no borra alguno que ya no desee guardar. Gracias.
5: WhatsApp 656-1970-62.
7: Alfons Cornella, el fundador d'Infonomia.com. La veritat és que estem en un moment històric en què entren en tensió les possibilitats de la tecnologia que ens donen més informació per unitat de temps. Cada vegada rebem a través de múltiples estímuls més informació. D'altra banda, la nostra capacitat per parar atenció a aquesta informació decreix. La quantitat d'informació augmenta, la nostra capacitat d'atenció disminueix. La manera de resoldre això és a través d'una combinació de tecnologia i de psicologia. Necessitem, d'una banda, instruments que ens permetin manegar millor aquesta informació. Posar un exemple molt, molt clar. Jo al matí, quan surto de casa, puc anar a l'ordinador, mirar com serà el temps, si plourà, si no plourà, per decidir si agafo un paraigües o no. La informació hi és, però jo ja haig de posar una part de la meva atenció per determinar si haig d'agafar el paraigües o no. Una altra cosa...

que les persones, les institucions, les organitzacions, tothom que emet una informació faci un esforç suplementari per sintetitzar-la, és a dir, per fer-la més fàcil d'entendre. Conclusió, en un món amb massa informació i poca capacitat d'atenció, hem d'aplicar noves tecnologies i noves formes de compressió d'aquesta informació per fer-la més capturable i per poder viure més tranquil·lament sense angoixar-se encara més.

0: 53 anys, la millor edat de la meva vida.
1: Jo tinc 73 anys com 73 roses.
2: Jo, 42.
3: Avui em faig 34.
4: Ara estaràs orgullós de la teva edat.
5: Sentim 96, quasi 96.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: La cuina empordanesa es distingeix per la varietat de sabors i contrastos. El mar dona un excel·lent peix i marisc, típic dels plats de la costa. La plana, fruites i productes de camp i horts. I la muntanya, les carns, els formatges i els productes silvestres. La barreja de tots ells és la materialització de l'anomenada cuina de mar i muntanya. Però la seva essència radica en la utilització de productes autòctons de molt bona qualitat. La carta del restaurant és un exponent d'aquesta qualitat, on la gastronomia catalana s'expressa en cadascuna de les receptes, en perfecta harmonia amb la restauració dietètica, baixa en calories, i vegetariana que respecta els sabors mediterranis i empordanesos, acompanyada d'una selecció de vins de collita pròpia i resumit en una proposta gastronòmica creativa amb serveis a la carta i menú del dia. També menús temàtics segons temporada i cuina de mercat. Tot això té un objectiu.

0: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
1: Roses acollirà que cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patí a Vela 2026, una competició organitzada pel Gen Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patí a Vela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Vela.
2: Avancem junts. Supermercat online de bon preu Esclat. Hi trobaràs tots els productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats i amb la garantia de bon preu i Esclat. Des del teu mòbil, tauleta o ordinador i recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o te la portem a casa en algunes zones. Tria el dia i l'hora d'entrega i valida la compra. Pots anar modificant la cistella al llarg dels dies, afegint-hi o eliminant els productes com si fos la teva llista de la compra. Podràs modificar la comanda fins a unes hores abans de l'entrega. A més, pots compartir el mateix usuari entre tots els membres de la llar. Així, cadascú podrà afegir a la cistella els seus productes preferits i controlar el que teníeu previst gastar. Revisa els productes quan rebis la compra i si en vols retornar algun, pots fer-ho en el mateix moment de l'entrega o a qualsevol dels establiments de Bon Preu i Esclat, sense cap cost. Entra a Bon Preu Esclat i gaudeix de tots els avantatges de la compra online per recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o entrega a domicili en algunes zones.

Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany, per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.

0: informació, música, entreteniment. Fas un sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop. Ho vivim tot minut a minut.

0: i parlant d'emocions.
1: 25.
2: Epa!
3: Gràcies per escoltar-nos.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
5: M'alegreu el dia, eh? Jo em faig uns tips de riure. De bon dematí estic fent neteja i mira, si algú em veiés durin pensar que estic tirola, que jo m'ho passo estupendo. Jo amb vosaltres ho dic molt, la veritat. M'ho passo molt bé. Bon dia.
6: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.

Nosaltres som l'Oriol, la Paula, la Violeta, l'Alícia, la Laura, en Pol i la Bruna. Sabeu com era la música del segle XX? Nosaltres us ho explicarem. En aquesta època els artistes volien fer un canvi radical i van aparèixer gèneres nous i músiques ben diferents. També la música va prendre molta importància en el cinema i la publicitat. Anem a escoltar aquesta música tan

només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: Ei,
1: Associació Remplam Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Ganes de clàssics?
4: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
6: Evangelos, Odisseas, Papa Tanasio, Vangelis, va començar de molt petit en el món de la música, però ràpidament es va interessar per l'experimentació, el jazz i el rock, arribant a ser un dels primers grecs en posseir un sintetitzador. El seu primer projecte important a la dècada dels 60 va ser Aphrodite's Child, la banda de rock progressiu i pop psicodèlic que compartia amb Demi Roussos i que tenia Salvador Dalí entre els seus fans. Va ser a principis dels 70 quan va encaminar la seva carrera cap a les bandes sonores i va arribar a la fama internacional al cap d'una dècada amb Carros de Foc. Vangelis posava música a les pel·lícules improvisant amb els teclats mentre veia els muntatges provisionals dels directors, amb una tècnica anomenada creació directa. Per aquesta feina va rebre l'Oscar a millor banda sonora, un premi que no va poder recollir perquè treballava a contrarrellotge per poder entregar el seu següent gran projecte, al costat de Ridley Scott, Blade Runner, que acabaria convertint-se també en un absolut clàssic. Amb Ridley Scott hi tornaria a treballar al cap d'uns anys en 1492, la pel·lícula sobre l'arribada de Cristòfor Colom a Amèrica. Vangelis, que també va treballar amb altres cineastes com Costa Gavras, Roman Polanski o Oliver Stone, era un visionari, un home del Renaixement que també pintava i que va fer de l'electrònica i el cinema un lloc millor. Vangelis serà etern, i no és un tòpic, perquè des del 1995 un asteroide va ser batejat així en el seu honor.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio Vila-sacra.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Que el ritmo no pare, no pare, no. Que el ritmo no pare.

0: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: La màxima referència a la nostra estació. Freqüència
4: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
5: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
6: Has sentit parlar dels anunci conya de Ràdio Vilasacra? No.

0: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
2: 107 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Júlia Alcoriza, del restaurant L'Andreuenc, del districte de Sant Andreu de Barcelona, s'ha erigit com el guanyador de la segona edició de la Lliga del Porc i la Forquilla. La final del certamen, que s'ha celebrat en el marc de la Fira Mos Sant Miquel de Lleida, ha escollit el seu plat com el millor esmorzar de forquilla de Catalunya. Alba Mor.
2: Alcoriza ha guanyat amb un plat de galta de porc brasejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau. El plat també ha convençut el públic, ha pogut tastar un total de 12 àpats de participants d'arreu del país, com Jordi Mascort, de Can Mascort de Girona, i Vanessa Pijuan, de Can Ginesta de Vilobí d'Onyà.
3: Venim a disfrutar, que la gent ens coneixi, encara que Girona quedi lluny d'aquí, però bueno, esperem rebre molts clients aquí, o de Barcelona o de Tarragona, per poder ampliar la nostra cartera de clients.
4: Val molt la pena, perquè diuen que l'esmorzar és l'àpat més important, doncs com a bons catalans, l'esmorzar de forquilla l'hem encara de potenciar encara més, i concursos com aquest dona a conèixer molt els locals i a potenciar més l'esmorzar de forquilla.
2: La competició s'ha celebrat en el marc de la segona edició de la Fira Mos Sant Miquel de Lleida, que neix de la transformació de l'antiga Fira de Sant Miquel. La segona edició del certamen ha tancat amb la participació de 70 expositors, una cinquantena d'activitats entre tastos i show cookings i un volum de negoci de 6 milions d'euros en el sector de l'automòbil.
0: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.

0: O canviem o ens canvien. O canviem la manera de viure, i la manera de viure vol dir com produïm, distribuïm i consumim els béns i serveis del nostre país, o ens vindrà canviada i no estarem preparats.
1: Per fi, Ràdio Vila-sacra, només si ets capaç de canviar.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Bien, bien. Això un dia més que fabulós, eh? Del Nova Mas. Oh, i tant, i tant. I després el papa ahir em fes una bona ballaruca. Déu-n'hi-do. No cal dir que el menjar, el pet també felicitar-lo, eh? Ara, Anna, tu, conjunt, perquè de l'Ego, som encantadors, eh? Després una altra cosa, la senyora Montserrat, pobreta no me la vull deixar, em perdó dels altres. Ho segueix molt tot, eh? Les atencions que ha tingut en ella i tot plegat. Una abraçada.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs.
5: So de Lux Nit.
4: Evoluciona ja.

0: gaudir tres vegades més de l'irresistible gust de les teves telepizzas favorites, demana online al triple
1: telepizza.es.
0: Telepizza, el secret és a la massa.
2: A la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll. També tens Ràdio Vilasacra per triar on només tenim sensacions.

0: I parlant d'emocions.
1: 77.
2: Servei de socor de Ràdio Vilasacra 107 FM.
3: Socorro!
4: A qui tira papers i brutícia al carrer i no té en compte que tenim papereres, es posi en contacte urgentment amb el seu psiquiatre, que el busca perquè expliqui en detall com se sent embrutant el que és també dels altres.
5: Podeu deixar la vostra crida de socorre al contestador 97251 1268.

Tortosa s'acollirà aquest cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patí a Vela 2026, una competició organitzada pel Gent Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patí a Vela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Vela.

0: la nit.
1: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.

0: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és limitada. Disculpeu les molèsties si heu de fer cua, però qui està dins difícilment vol deixar lloc a un altre. Gràcies per esperar.
1: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
2: Tria Ràdio Vila-sacra.
1: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
3: Atenció, fans del futbol! Arriba MD Score, la nova app per seguir tots els resultats de futbol a l'instant. Marcadors en viu, estadístiques i alertes del teu equip favorit. No et perdis res de les millors competicions del món. Descarrega-la gratis i porta la passió pel futbol a la teva butxaca. MD Score. Viu el futbol. Sent el futbol.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els

0: punt per dir sí?
1: Yes.
2: Marca aquest número, t'estem esperant.
3: 972-51-1268.
4: Vols deixar-nos un missatge?
5: Home, jo fins fa dos anys no tenia ni siquiera ordenador. Vaig tindre ordenador fa dos anys i, perquè me'l van regalar. Ara ja en tinc un de nou, que és un netbook. Llavors, internet, vaig tindre ordenador sense tindre internet durant un any. O sigui que farà un any i pico que tinc internet. És més divertit que la tele, això. És una eina molt útil, passa que jo no sé fins i tot fins on en sé d'utilitzar-lo. Bueno, en fi, que em distreu més que la tele.
6: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.

0: Bona nit.
1: Som com som i així seguirem sent.
2: Som contradictoris. Som irrepetibles. Som alegres. Som com som.
1: Som com som i així seguirem sent.
2: Dirigides a persones amb moltes capacitats. Som com som.

tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Ei, ei, ei! Pugeu el volum i escolteu bé!
2: Comprar, vendre, llogar, pisos, cases, solars... Amb Ryan, la immobiliària, el camí és més fàcil. Ryan, ens moguem més, millor i més ràpid. Compromís de bona gestió. Pren una bona decisió. Compra, ven i lloga amb Ryan. Et sortirà bé. Ryan Serveis Immobiliaris, a l'Avinguda Salvador Dalí de Figueres. 972-21-24-20.

Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, al patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.

0: aquí, Ràdio Vila-sacra.
1: I és veritat allò que diuen, que les millors coses d'aquesta vida acostumen a ser gratuïtes.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detecten peixos morts al riu Arnera al seu pas per Maçanet de Cabrenys. Unes analítiques ho atribueixen a les altes temperatures i al poc cabal del riu. Una veïna denuncia en un vídeo excrements acumulats, portes malmeses, manca de bosses i una coberta foradada a llançar. I contradiu les explicacions que atribueix l'alcaldessa durant un directe d'Instagram. Intervenen 263 quilos de xix en una furgoneta per a persones amb mobilitat reduïda a prop de la frontera. Els duaners van interceptar el vehicle al peatge del Bolo i el conductor ha estat condemnat a 3 anys de presó i a una multa de 2,63 milions d'euros.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: En un moment com aquest, quan cal protegir el medi ambient, conversem amb Humberto Arnés, president de Sigre. Humberto, què podem fer per ajudar a protegir-lo?
3: Hi ha petites actuacions de les persones que tenen un gran impacte sobre la nostra salut i la del planeta. I una és utilitzar els punts Sigre de la farmàcia per reciclar les restes dels medicaments i els seus envasos.
2: És a dir, que no podem desfer-nos dels medicaments mesclant-los amb altres residus.
3: Efectivament, després de finalitzar el tractament que el nostre metge ens hagi acceptat, o després de revisar la nostra farmaciola, hem de separar i portar els medicaments que ja no necessitem o que han caducat al punt Sigre, sempre amb la seva caixa i el seu prospecte, i també els envasos buits.
2: I qui hi ha al darrere del reciclatge dels medicaments?
3: Ja fa més de 22 anys que la indústria farmacèutica, en col·laboració amb les farmàcies i la distribució, va decidir crear Sigre, que és una iniciativa que s'ha convertit en l'aliança més gran del sector farmacèutic per avançar cap a una economia circular.
2: Moltes gràcies.

a la vida li posi bona cara. I a casa seva, la millor imatge. Mobles Fàbrega. Decorar o canviar el mobiliari de la seva llar és cosa nostra. Mobles Fàbrega li dona tot. Experiència, serietat, professionalitat. A Figueres, de tota la vida, Mobles Fàbrega. Visiti'ns al carrer Barceloneta 19 i Cadaqués 15. Telèfon 972 50 43 40. Recordi, Mobles Fàbrega.

0: Giovanni.
1: L'espai curiós.
2: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
3: Hola. Volia dir que les millors flors pel balcó són els geranis. Gràcies, adéu.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà.
1: Coses de Figueres que cal tenir present.
2: Ràdio Vila-sacra. Tot un programa de programes.
3: Un programa amb molta potència.
4: Oloraràs la seva força.
3: Un programa amb ironia.
5: Continues te tomando la broma?
3: Un programa...
6: Per tenir-lo sempre a mà.
3: Un programa...
7: D'un sabor excel·lent.
3: Un programa on no importa què passi.
2: Tot un programa de programes.
3: T'agrada?
4: Sí! Ningú no et dona tant.
3: Sens dubte. No sé si m'entens.
8: Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, el patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.

0: Des de l'Alt Empordà, al món.
1: Som a tot el país.
2: RadioVilaSacra.cat.
1: A totes les xarxes. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.

0: Descobreix el Palau Robert, el centre que ofereix i acull exposicions, concerts, conferències i tota classe d'activitats d'interès públic. Un espai que posa l'accent en els grans temes de l'actualitat i en les figures de la nostra vida col·lectiva. Tot preparat en una àmplia disposició d'espais i un jardí urbà apte per al lleure ciutadà i per a tota mena d'activitats. A més, les activitats de Palau Robert són gratuïtes.
1: Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Què diu el carrer? A Catalunya es fan servir una gran quantitat de barbarismes. Segons el DIEC, forma lèxica d'origen estranger que no es considera assimilada a la llengua pròpia. Ara comprovarem si la gent del carrer n'és capaç. I ara us diré unes paraules en castellà i m'heu de buscar la paraula correcta en català.
3: Palco.
4: Això què?
3: Palco.
5: Quina idea.
3: El...
6: palc.
7: El palco de...
8: sí, del teatre.
7: Sí.
8: Palco.
7: La
6: llotja.
7: La llotja,
6: gràcies, vale. Gràcies.
9: On es posen els jefes, sí.
7: Una cosa que sóc jo, gafi.
6: Patos no val, no?
7: No, tampoc. Seria un altre barbarisme.
3: Ui, ja t'he dit gato, t'he dit...
7: sí.
6: Buah.
3: O sigui, no sé la paraula, però és com mala sort, amb tenir mala
7: sí,
3: sort.
7: Sí, malestruc. Bueno,
3: vale. Mig... maldestre.
7: Malestruc, plas.
3: Plas.
6: Plas.
9: Pues al... no sé.
3: El termini.
9: Ah, el termini d'entregar uns papers.
7: Un treball o què sigui.
9: Ah, això mateix, el termini de la feina.
7: Agulletes?
3: Era algú com... pues agulletes, no? Agujetes?
7: No.
3: No. Un moment, és que ho sabia, però...
9: Les agulletes són quan jo moltes vegades, quan camino massa, que me fan agulletes, però bueno.
3: Cruiximents.
7: Cruiximents.
3: Ah, no.
7: Maldossos.
6: Pues això, cruiximent.
3: No vol dir que sigui maldossos. Per mi maldossos és el que tinc a l'esquena, no les agulletes.
9: Quin maldossos tinc.
7: O quin adoloriment, no?
9: Quin dolor tinc als ossos.
4: Gerum. Pico.
2: Hem comprovat que la gent va al palco, és molt gafe i té moltes agulletes. Haurem de seguir treballant. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
1: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

Si vius una situació difícil, atura't i truca al 900-925-555 de prevenció del suïcidi. 900-925-555.

0: Descobrint el món junts. Notícies en xarxa.
1: El 70% dels càncers de pulmó, quan es detecten, estan en fases avançades i no hi ha cura. Poder cribrar de manera rutinària en aquelles persones que són de risc, fumadores i exfumadores, permetria capgirar la situació, com explica el doctor Roberto Chalela, membre de la SOCAP.
2: Puede detectar un 70% de los nuevos cánceres en una fase donde se pueden curar con tratamientos menos costosos. Si se hace, no se realiza una tomografía de baja dosis de manera anual, o cada dos años, esto está por discutir, pues se reduce la mortalidad por el cáncer de pulmón. Se reduce en al menos un 20%.
1: Per aquest motiu proposen que s'implementi planificada i progressivament el cribratge de càncer de pulmó.
2: Permite identificar a las personas de riesgo, pero también permite actuar sobre estas personas para disminuir la cantidad de tabaco o llegar a la cessació total del tabaco.
1: En aquest sentit, remarquen que és important complementar-ho amb l'estratègia de prevenció i la deshabituació tabàquica.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies.

continguts en xarxa. Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? A Eurecat innovem amb les empreses. Innovem per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci. I les ajudem a ser més competitives i sostenibles i a marcar la diferència. Entra a www.eurecat.org. Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.

0: Busques una parella compatible, compromesa i que no et faci perdre el teu valuós temps? No som una aplicació online, som l'agència Samsara. 25 anys ajudant a persones a trobar la parella perfecta. Samsara.es. Persones interessants t'esperen.
1: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
2: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora després de quedar amb el teu api per anar al nou restaurant i...
1: Iaia, no dius pas podem tot?
2: Sí, que puc, sí, sí que puc.
3: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
2: Hola amics, cordials salutacions i ben retrobats novament a través de la vostra sintonia. Avui acabem una nova etapa, concretament la que fa 43. Sembla que fos ahir, ja fa 43 anys. Us saludem en un programa tots els estius, que és la Ràdio Nostàlgia d'Estiu. Van començar per l'any 83, concretament amb els amics de Ràdio Vilafant. A continuació, doncs van passar un temps en una emissora que no va fructificar, que va ser Ràdio Lato, i posteriorment en Ràdio Vilasacra. I ara tornem a estar aquí, en, com diu aquell, que el que torna a casa és que no està boig. De la veritat que hem tornat a casa, hem tornat a Ràdio Vilafant, i aquí estem, presentant el 43, ja, programa de la Ràdio Nostàlgia d'Estiu, recordant aquells temps, recordant aquells moments. Possiblement moltes coses han canviat. Han canviat els èxits d'estiu, ha canviat aquesta veu més tranquil·la, possiblement més pausada d'aquells primers anys de ràdio, des d'allà, del camp dels enginyers i per tot l'Empordà, o part de l'Empordà. Amics i amigues, comencem aquí una nova edició, una nova etapa, que serà la tardor, com sempre, un any més en la música de la nostra Ràdio Nostàlgia. Aquest estiu...
3: Oh, quina calor que fa!
2: Refresca't. Una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia. Doncs sí, és veritat, possiblement que aquest estiu fa molta i molta calor, però en aquells principis de la ràdio, en totes les emissores que vam estar, l'estiu l'havíem de passar en un ventilador. Ara tots els estudis estan molt ben acondicionats i no tenen res que desitjar a altres estudis de grans emissores. Per això fa que ens sentim feliços i contents en el nostre 43 estiu, que us visitem a través de les ones. I comencem aquí, ja, a les músiques, allò que ens hem inventat aquest any. El mar i les gavines, refrescant, no?, pels que no heu pogut anar de vacances, per aquells que heu tingut que passar les vacances a casa vostra. Últimament s'està enfadant molt aquest mar, no podrem sortir a nedar. Comencem el nostre programa de música d'estiu en Azúcar Moreno, que ens diu una gran veritat, almenys és el que creiem: solo se vive una vez.

I això en aquest programa ho tenim molt clar, que el poble s'hi viu una vez. Per això, cada final del programa us desitgem que sigueu molt i molt feliços.

0: Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida.
1: Els millors anys de la teua vida reflexats en aquesta cançó que t'oferim ara és David Civera, recordant aquell que la detengan.
2: Mira que era mala.

Esperem que aquests temes que esteu escoltant de música doncs sonin igual com sonaven fa doncs, uns anys enrere. Com aquest tema del símbolo, que sí, que no.

Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida. Aquest estiu... Refresca't. Una selecció musical de Joaquim Pijoan en la teua sintonia. I ara ens podrem refrescar la música tan fresca que ens feia Fórmula Abierta.

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan. Los mejores.

La història de la ràdio de 42 anys o 43 anys de ràdio. Van començar en discos, aquells discos de 4 cançons, 2 per cara, petits, no? 45 revolucions per minut, i aquells grossos que tenien, doncs, anaven a 32, a 32,5 revolucions per minut, i portaven 6 cançons per cara, o 6 temes per cara, per cada costat. Discos també de 78 revolucions per minut, que solien ser discos grossos empleats per la música disco, especialment per discoteques. Tot això va ser al principi. Després, posteriorment, també van arribar les cintes magnètiques, les cintes magnetofòniques, que també feien servir. Tenien un altre problema, que hi havia, quan es gastaven, doncs sonaven més ronques. Hi havia vegades que s'encallaven, però això era un principi de la ràdio. Posteriorment ja va arribar la música en compact disc de CD. I ara ja ni una cosa ni l'altra. Tot això s'ha abolit. Simplement un ordinador pot tenir mils de cançons en un disc dur, en un ordinador d'aquest portàtil, que el pots portar com una maleteta. Aquesta és l'evolució nostra. Actualment treballem en disc dur, esclar. També hem recuperat moltes cançons d'aquest temps. I continuem en Renato Carosone, recordant aquell Tu fa l'americano.

I per últim, per acabar aquest programa d'estiu, escoltarem el tema de Zucchero, Baco Tabaco. I en ell us diguem, amics, que acabem amb la música de l'estiu. Començarem el proper programa la música de tardor, del caiguda de la fulla i d'aquests colors cromàtics que tenim en els nostres boscos, en diferents espècies d'arbres i en diferent coloració quan els observem. Res més, amics, tema pels nostàlgics, tema pels romàntics. Nosaltres només us desitgem que hagueu passat un bon estiu i, com no, que sigueu aquesta tardor molt i molt feliços i molt felices. Per què no? Perquè, com deia aquell, que si som meitat i meitat ens ho podem passar molt i molt bé. Adéu-siau!

Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: En el 107 de la FM.
1: Apunta bé.
2: La música de la teva vida.
1: Bona nit. Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: A Matlleu Origen ens ofereix aquest espai. Participa-hi.

0: Alça amb aquest clàssic de Manu Chao, Pere Sánchez.
1: Sí, va ser la primera cançó del primer disc de Manu Chao en solitari, aquest Clandestino, del disc que també es deia Clandestino, Esperando la última ola, i que està vivint d'aquest disc encara el Manu Chao, però és que aquest disc és veritablement una obra mestra per mi. És un disc molt rodó de principi a fi, és com una cançó molt llarga que es divideix en altres cançons més petites.
0: I per què has escollit aquesta avui?
1: Perquè parlarem de Ceuta.
2: Doncs sí, parlarem de Ceuta perquè, com sap tothom ja, a finals de juliol hi van entrar uns 70.000 migrants en molt poques hores i això doncs, va generar un debat polític molt extens, molt gran, amb moltes mirades diferents a l'estat espanyol. En parlarem també perquè a Joan Salicru doncs, avui en dedicarà la conversa i es preguntarà a Maria Coll i a Alba Tarroc com hem d'abordar la crisi des de l'ètica, que no sé si vosaltres en tingueu alguna idea o en teniu alguna opinió tot plegat. Pregunta enverinada, eh?
1: Ni idea, perquè és un problema el problema de la migració, un problema que toca molts pals al mateix lloc. Classisme, racisme, xenofòbia i tot això. No sé, a mi em costa posicionar-me.
0: A mi em preocupa especialment això, tot el que se'n deriva i el que estem veient, el que està ressorgint, que ens fa pensar en dècades enrere.
2: Sí, esclar, és que com que és un debat tan extens i no hi ha una opinió que sigui certa o una manera d'enfocar-ho que sigui certa, s'està utilitzant des de molts punts de vista diferents i sobretot polítics, i s'està instrumentalitzant, així que, bueno, ja en parlarem després quan en Joan...
1: El que sí està clar és que s'utilitza la migració com a arma electoral, que això és el pitjor de tot.
0: Deixarem que opinin els experts sobre aquesta qüestió aquí una estona. Pere, Carles, ens hi posem amb un nou programa de Valors a l'Alça.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. De què parlem avui, Carles?
2: Avui parlarem de pantalles i educació. La meva generació, jo sóc del 2001, vam viure un impàs en què cada curs escolar les pantalles eren més presents en el nostre dia a dia. Es van canviar pissarres per projectors, llibres per ordinadors o entregues de treball a paper a entregues a través de documents en línia. Vam viure l'impàs perquè la digitalització de l'ensenyament no estava implementada al 100%, però semblava que era el futur. Doncs ara resulta que tot plegat no era la millor opció.
0: I això que no fa tants anys que les escoles van començar a implementar aquests mètodes digitals en l'aprenentatge, per què ara diem que no és la millor opció?
2: Avui, i això ho vull fer de primeres, aviso que es barrejarà la meva opinió, com a persona que ha treballat una mica en el món educatiu, amb les dades oficials. El cas és que el context de la notícia és que el govern planteja prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Però darrere hi ha una guia de recomanacions que ha fet el Departament de Salut per a una digitalització responsable. I em sap greu dir-t'ho, però de moment no fa bona pinta.
0: Per què havien desenvolupat?
2: Doncs bé, per començar, perquè l'ús inadequat de les tecnologies en nens de 0 a 6 anys pot fer que comencin a parlar més tard, desenvolupin miopia o tinguin dificultats motores. I amb nens més grans té altres afectacions, com augmentar el malestar emocional o afectar el rendiment acadèmic. És a dir, les pantalles poden crear problemes quan es converteixen en una addicció. I un menor, siguem realistes, no té les eines per ser-ne conscient. Així que introduir més pantalles a les escoles no sembla la millor opció per prevenir-ne l'ús.
0: De fet, com deies, hi ha moltes escoles que han canviat llibres de text per ordinadors directament.
2: Sí, de fet, a la majoria d'escoles treballen exclusivament a partir d'ordinadors. Això què genera? Doncs que els nens aprenguin menys, perquè és més fàcil que es distreguin, i en comptes de copiar la informació a mà, que moltes vegades, encara que potser no et semblés interessant, l'acabaves retenint, doncs ara el que fan és seleccionar i enganxar. No cal llegir res. Ara bé, els adults tampoc som un gran exemple pel que fa a l'ús dels mòbils, i el que sí que em sembla un problema, sobretot, és l'ús de la intel·ligència artificial entre els joves.
0: Entre els joves, i podríem també obrir el meló dels adults aquí, perquè déu-n'hi-do. La intel·ligència artificial, Carles, és evident que ens pot ajudar en moltes coses i ens pot facilitar la vida, però alhora també ens pot generar molts problemes.
2: Sí, i m'agrada que diguis això dels adults, perquè moltes vegades el problema que generen els joves, sobretot, és perquè els adults tampoc la saben interpretar gairebé. Hi ha molts casos de, per exemple, les escoles d'assetjament escolar en què la IA juga un paper clau, perquè, per exemple, es poden generar imatges però també és problemàtic el fet que el seu ús faci que els joves no desenvolupin un pensament crític, ja que li demanen que els faci el que necessiten i la intel·ligència artificial doncs els hi fa. A més, segur que has sentit algun cop allò de a veure què diu Sant Google. Doncs amb ChatGPT passa el mateix. El que digui ChatGPT va a missa, com si no hi hagués cap viatge darrere o fos infal·lible. I ara, si em deixes un moment, posaré un exemple personal. Jo tinc una amiga que era professora i que...
0: Mira,
2: Bueno, és professora encara, i que quan els hi va demanar als nens que fessin un treball sobre la Guerra Civil, el ChatGPT els hi va dir que els dos bàndols eren els bombers, que eren els rojos, i els policies, que eren los azules.
0: I, evidentment, ningú va contrastar-ho, això, no? Tothom s'ho va empassar.
2: No, clar, ho van
0: posar al
2: treball.
0: O no van ni llegir, directament.
2: Ho van posar al treball i endavant.
0: Com a mínim va poder-ho detectar aviat, la teva amiga, suposo, que a vegades potser és més difícil. No et veig gaire defensor ni de les pantalles en l'educació ni de la intel·ligència artificial, Carles?
2: No, és que sempre he pensat que m'agradaria haver viscut en una època sense pantalles, però ara que ja en tenim, doncs les hauríem de tractar d'una altra manera. Hem de regular-ne l'ús i, sobretot, en l'àmbit de l'educació. No és el mateix aprendre a través de la recerca feta per un mateix, que no pas no haver de fer aquesta recerca, perquè llavors la feina és completament nul·la. Si volem que les properes generacions reflexionen i tinguin esperit crític, els hem d'allunyar de les pantalles i tornar-los a apropar al paper, allò físic. Si ens posem una mica carques, hem de tornar a la vida real.
0: M'agrada molt aquesta última frase i crec que ens hauria de fer pensar i reflexionar a tots plegats. Veurem com acaba aquest ús de les pantalles i de la IA a les aules. Gràcies, Carles. Seguim endavant. Ho dèiem a l'inici, gran part de l'estiu ha estat marcada per l'entrada a Ceuta de prop de 70.000 migrants en molt poques hores. Una situació, Carles, que ha obert un gran debat sobre el govern i la seva gestió de la situació.
2: Sí, el que va passar els dies 30 i 31 de juliol ha marcat l'agenda política espanyola des d'aleshores, però també ha obert molts debats a la societat. L'arribada dels migrants va deixar més de 140 morts al mar, que moltes mirades polítiques han obviat. A més, l'extrema dreta ha instrumentalitzat aquest fet per fer-ne campanya i s'han provocat incidents a la ciutat autònoma entre veïns i estrangers. Per aquest motiu, Joan Salicru es pregunta a la conversa com hem d'abordar la crisi des de l'ètica. En parlarà amb Maria Coll, que no és l'antiga codirectora de la revista, sinó que és directora de Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la internació de les persones immigrants i refugiades, i amb Alba Tarroc, tècnica en cap del Departament de Migracions, Antiracisme i Cooperació de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
0: Us deixem amb la conversa moderada per Joan Salicru.
4: Aquest ha estat un estiu marcat per l'allau de milers de persones que el 30 de juliol, provenents del Marroc, van entrar de forma il·legal a Ceuta, aprofitant una crida feta a les xarxes socials d'aquell país. No sap fins a quin punt instigada o no pel govern del Marroc. Aquest ha estat un dels elements en conflicte. No era la primera vegada que passava, efectivament, perquè fa 5 anys doncs ja havia ocorregut quelcom similar, per bé que amb molta menys magnitud. De totes maneres, l'aproximació que s'ha fet al tema és estrictament política, de batalla entre estats, Espanya i Marroc, entre partits doncs, a l'àmbit espanyol, sobretot la dreta remetent contra l'esquerra. I nosaltres avui, com no podria ser d'altra manera, volem abordar el que ha passat des d'una vessant ètica, preguntant-nos quins són els valors que han actuat en aquesta situació, en aquest context. De tot això en parlem amb l'Alba Tarroc, que és llicenciada en Sociologia per la UAB, màster en Intervencions Socials i Educatives, i és tècnica actualment del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Benvinguda, Alba, valors a l'alça.
5: Gràcies.
4: I a Maria Coll, que és professora de secundària i des de fa un any directora del centre Migrastudium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la integració de les persones migrants i refugiades més vulnerables. També benvinguda a valors a l'alça, Maria.
5: Moltes gràcies.
4: La primera qüestió que us volia preguntar és com veu viure, no?, les primeres notícies del tema que ens ocupa i de seguida com es va doncs, generar un núvol d'informació al voltant d'això. És una qüestió, com dèiem, amb un cert déjà vu, però d'altra banda amb unes magnituds que ho feien nou. Com ho vas viure tu, Alba?
5: Bueno, jo em va enganxar que jo estava de vacances, estava fora d'Espanya, fora de Catalunya, i llavors sí que és veritat que quan vaig veure la notícia, sí que el que em va cridar molt l'atenció no és tant el fet en si, que com has dit ja havia passat altres vegades, sinó la magnitud del fet, no? La quantitat de persones i també el fet que s'estava repetint com que era una cosa organitzada, si més no a xarxes socials i de més, no? Que això també tenia aquest aquest nivell, o sigui, d'organització amb tantíssimes persones cridava l'atenció. Però de seguida jo ja, o sigui, això em va cridar l'atenció, però ja la segon pensament que vaig tenir és ja tenim servits els discursos d'odi i com això s'instrumentalitzaria, no? Per l'odi, la por i alimentar l'extrema dreta. O sigui, d'alguna manera, aquestes van ser les meves primeres impressions.
4: Maria, quin va ser la teva primera sensació així més epidèrmica?
6: Sí, doncs jo una mica com deia l'Alba, no? O sigui, ens agafa just en aquell moment d'inici de vacances, no? En el que comences a baixar la intensitat de feina i després d'un curs que en què havíem treballat molt a Migra Studio amb el tema de la regularització extraordinària, que també ha generat el seu, no? El seu debat, no? Mm-hmm. Llavors, clar, com deies tu, Alba, de cop i volta aquesta notícia, no? De 70.000 persones, de sensació d'invasió, tot i que, com dèieu, doncs és quelcom que ha passat abans, doncs sí que hi havia una mica aquesta sensació de volem transmetre això perquè tenim, no? el necessari per començar a titllar més a aquestes persones d'invasores, no? I a tots els discursos i narratives que van darrere d'aquest fet i que, bueno, el que fan al final és fer que tinguem una visió parcial i una mirada, això, no? Política i no humanitzada de les persones, per què estan travessant aquesta frontera, per què està passant això, què és el que busquen, no? Per tant, una certa preocupació, perquè des de Migra Studio el nostre repte és també sensibilitzar una mica la societat, no? I treballar pels drets de les persones migrants, buscar el focus i l'origen, no? D'aquests moviments migratoris i canviar aquestes narratives, no? Cap a una narrativa de l'hospitalitat, de l'acollida, i per tant certa preocupació davant dels fets inicials i de veure com aniria evolucionant tot, no?
4: Però us va sorprendre, una altra cosa si us va semblar bé o no, però us va sorprendre que s'imposés aquesta narrativa?
6: Per res, que hi ha
5: en cap cas. Jo crec que jo crec que era molt esperable. Si aquesta narrativa ja circula sense necessitat, bueno, com deia la Maria, no? Tot el procés de regularització, nosaltres aquí a l'Ajuntament d'Olesa també el vam estar seguint, el procés de regularització ja va portar moltíssima cua, va provocar moltíssim, bueno, cada vegada que nosaltres a l'Ajuntament publicàvem algun post vinculat amb això, ja generava hate aquest post, doncs evidentment qualsevol cosa vinculada a les migracions pot generar fàcilment aquests discursos, però quan és una cosa més tan notable és molt més fàcil i jo crec que era evident que passaria.
4: Hi ha un lligam, una de les coses polèmiques, hi ha un lligam entre aquesta regularització que justament venia a dir hem de regularitzar, no? Hem de posar ordre en una situació que no pot ser, que si hi ha un milió de persones pel cap baix que viuen a Espanya, que treballen però ho fan en negre, alhora usen serveis públics, no? Per tant, era un moment que dèiem, posem el comptador a zero i anem a solucionar aquesta qüestió com han fet tots els governs de la democràcia espanyola, no? Però, diguem-ne, es pot vincular el fet que hi ha aquest procés de regularització amb que es generi, per tant, l'efecte crida, o això creieu que són falòrnies?
6: Jo crec que no, que en cap cas està fonamentat, no? Perquè la regularització extraordinària tenia unes dates molt concretes, no? A 30 de juny qualsevol persona no? Que volgués més enllà del 30 de juny fer un procés de regularització ja no entrava en aquest procediment, hi havia també uns requisits molt clars, no? De quan la persona havia d'estar aquí al territori i demostrar una sèrie de fets, per tant no crec que en cap cas la regularització extraordinària tingui a veure amb l'efecte crida, perquè és que les condicions d'aquesta regularització no les complien cap persona, no? Que el dia 31 de juliol estigués entrant a Ceuta, no? Més aviat jo crec que hi ha en el fons altres raons molt evidents per les quals les persones aquest efecte crida és més la desigualtat, no? entre un país com Espanya i un país com Marroc o els països del sud, no? I aquesta desigualtat, no? I aquesta injustícia és la que està provocant aquest efecte crida i ens hauria de preocupar molt més, no? Que és el que està mobilitzant les persones a sortir dels seus països, que no pas, no? La regularització extraordinària, que quan et poses a mirar doncs no té cap mena de sentit responsabilitzar-la d'aquesta situació.
4: Com ho has viscut tu, Alba, des de tècnica d'un ajuntament com el d'Olesa de Montserrat que es dedica a aquestes qüestions?
5: Com he viscut aquesta vinculació, possible vinculació, sí, entre regularitats?
4: Sí, sí, sí.
5: A veure, també és cert que és el que diu la Maria, o sigui, des d'un punt de vista purament lògic, no té cap sentit que la gent vingui a Espanya per un efecte crida vinculat a la regularització perquè els terminis estaven supermercats i cap d'aquestes persones complia els requisits. Ara, com es manega després la informació? Com arriba aquesta informació? Clar, això nosaltres ho desconeixem. Sí que és veritat que circulava, per exemple, que podia tenir molt més a veure, no?, alguna sentència d'algun tribunal espanyol que deia que si tu no creuaves un obstacle a frontera, d'alguna manera es podia fer una devolució directa, no? Això pot ser una de les causes. També s'ha parlat moltíssim sobre la implicació del govern marroquí i fins i tot d'altres governs d'altres països, no? Clar, realment no sabem com, mai saps com arriba la informació del que està passant a Europa a determinats llocs d'on procedeixen les migracions. Això no ho pots arribar a saber. Ara, que sí que és cert que en, o sigui, el procés de regularització no hauria de, o sigui, que aquesta arribada tan gran de persones no hauria de posar en qüestió en cap moment el procés de regularització, totalment d'acord.
4: Molt bé, doncs seguim amb el que teníem plantejat. Com dèiem, de seguida es va imposar aquesta narrativa d'una invasió, no?, que segurament és la primera vegada, no?, que es fa servir, la invasió del territori nacional, no? On te queden el valor de l'alteritat, on te queden el valor de la dignitat, on te queden la necessitat de, com a mínim, les persones, no sé, que són refugiades polítiques o que tenen situacions econòmiques gravíssims, ha quedat tot aquest discurs desaparegut. Què es pot fer davant d'això, Maria Coll?
6: Doncs sí, és que estem davant de un moment en què tenim moltes narratives que estan deshumanitzant a les persones, no? Llavors el terme invasor no, ens fa perdre de vista que estem parlant d'una persona, no? Persones concretes, éssers humans, no veure les persones com un col·lectiu i com una massa, sinó com a individus concrets on cadascuna d'elles té uns drets, té una situació concreta que l'ha fet prendre aquesta decisió, no?, de migrar. Al final, això, no?, perdre de vista el cas concret i la persona en concret, no?, i tractar-ho com un tot, jo crec que, bueno, és realment preocupant, no?, i hem de reclamar una altra vegada, doncs, això, parlar d'homes, dones, infants concrets, no?, que busquen un futur, que tenen uns motius, no?, i que s'ha d'estudiar cas a cas si poden sol·licitar la protecció internacional, si són o no menors d'edat, quina és la seva vulnerabilitat, no? perquè estem en un estat de dret, no?, i que hi hauríem de, no?, garantir aquests drets, no? I llavors tot el que sigui la concepció massiva de la situació, doncs ignora les circumstàncies individuals de cadascú i afavoreix, no?, com tota aquesta narrativa de fons que ens porta la por, que ens porta el sentiment d'invasió, que ens porta també a tractar el problema des d'una altra perspectiva, no?
4: És un cert fracàs de la política, no, Alba, en el sentit de que davant d'un problema, no?, com aquest que succeeix ràpidament, no?, és que no es triga ni un segon a saltar en aquest àmbit, en l'àmbit de la confrontació entre bloquets, com dèiem, entre partits, i aquestes idees queden de seguida desaparegudes, és que en algun moment hi eren, no?
5: Sí, bueno, de fet, tot i que el terme invasió potser sí que és nou, els termes belicistes per parlar de migracions ja fa temps que es fan servir. Quan es parla de l'assalto a la valla, no?, que és una cosa que fa temps que es diu, per exemple, o sigui, els termes belicistes vinculats a les migracions ja són antics, i sí que és veritat que una cosa que crida molt l'atenció també des dels mitjans de comunicació, no?, és aquesta sensació d'alarma tan forta, que és cert que la situació, o sigui, que és una crisi, que per la ciutadania de Ceuta i per la ciutadania migrant que ha travessat és una crisi, és realment una situació complicada, però realment de vegades et sembla això, que estiguis en una, tens aquesta sensació pràcticament de guerra, no? I a mi em crida molt l'atenció, no?, amb tot el que deia la Maria de la deshumanització, que a mi em sembla que és claríssima en aquest cas, i moltes vegades quan s'instrumentalitza les migracions per fer política, la deshumanització és superhabitual. Una cosa que em crida molt l'atenció és la comparació amb el que va succeir amb els refugiats d'Ucraïna. Quan hi va haver l'arribada de persones d'Ucraïna, estem parlant de 4,5 milions de persones acollides a Europa, el discurs va ser completament diferent. O sigui, el discurs tenia tenia, posava el focus precisament en que eren persones que estaven fugint d'una situació de guerra, que calia acollir, perquè realment no ens estàvem centrant en tota aquesta part humana i aquesta necessitat d'acollida. I a més, Europa va demostrar que ho pot fer, que no és impossible, no, fer això. Llavors, clar, de vegades et preguntes, no, si quina és la diferència, si després parlem després, en tot cas, de migracions econòmiques, no? Però quan parlem de persones que tenen dret a protecció internacional, quina diferència hi ha entre un ucraïnès i un somalí? Quina diferència hi ha? I quan et planteges això, és que realment les migracions que més s'instrumentalitzen, que són les procedents d'Àfrica, tenen molt a veure amb un sistema de racisme estructural. Vull dir que realment vivim en unes societats que no veuen de la mateixa forma uns i altres.
4: Anava a dir que, Maria, aquestes narratives a les quals fèiem referència les ha cobrat molt ràpidament l'opinió pública, no? Perquè s'han succeït unes manifestacions també davant dels ajuntaments, no? Massives en molts llocs d'Espanya, també a Catalunya, en els quals, diguem-ne, el missatge de fons era, bueno, escolta, no en volem ni sentir parlar d'això, no? És sorprenent també com tan ràpidament una part de la població ha comprat aquesta narrativa. No sé fins a quin punt els responsables del que la ven o els que la compren, no? Però hi ha hagut com molt poca resistència humanista, no? Des dels carrers, m'ha donat la sensació a mi, no sé si que comparteixes aquesta sensació.
6: Sí, totalment. És que s'imposa la narrativa de la por, no? I de l'amenaça i de bueno, veure l'altre purament des de la vessant econòmica, no? I de la por de que em tregui els recursos, no? Quan hi ha pocs recursos, no? I ens els hem de repartir, doncs de seguida, no? Surt aquesta, no? Aquesta actitud de, doncs mira, nosaltres primer, aquests que no vinguin, no? I, bueno, i el repte, per tant, ja no estem parlant de l'acollida i d'una resposta humanitària, sinó d'una real convivència, no? Perquè estem convivint, estem compartint recursos i aquí hem de veure com s'aposta per una hospitalitat i una possible convivència, no? I una inclusió de les persones que arriben en una societat en la que es passa a vegades per moments complexos, no? Llavors, bueno, aquí està una mica el repte, no? I per això, de seguida, no, hi ha aquest malestar i aquesta sensació que a la que hi ha un fet com aquest, no? Jo crec que de seguida hi ha una part de la població i de la societat que reacciona ràpidament i pensa, doncs, davant de, no, de que jo em pugui quedar, no, sense aquests recursos, doncs, em posiciono clarament, no, i oblido, doncs, les raons per les quals aquesta persona està migrant i està arribant al meu país. Si, no, si hi hagués una millor distribució, no, dels recursos, si hi hagués una bona planificació, segurament, no, disminuiries l'atenció a la població i a la societat i llavors podríem estar parlant d'acollida, de convivència, no? Però hem de treballar, jo crec, la base d'aquesta situació crítica, tensa, que, bueno, que de seguida s'encén.
4: Això, evidentment, impacta sobre, Alba, sobre una sensació d'una part de la població de que ja hem arribat al límit de la capacitat d'absorció d'immigrants a casa nostra, no? I que, per tant, ja hem tocat sostre, tot i que, paradoxalment, seguim necessitant que vinguin més per complir tot el creixement econòmic que s'està generant a Espanya. És una situació una mica kafkiana, em surt aquesta paraula, no? Perquè per un cantó els necessitem i els fem venir, però alhora quan venen doncs no els diem que no els volem.
5: Sí, és que, bueno, jo, per mi és una de les grans paradoxes, no només d'Espanya, sinó de l'Europa occidental moderna, bueno, contemporània, que és que necessiten les migracions claríssimament, necessitem a les persones migrades, o sigui, estem parlant de poblacions molt envellides que pràcticament no estan creixent per naixements, o sigui, de forma natural. Per tant, les migracions, si parlem només des d'un punt de vista instrumental, que tampoc ha de ser sempre el punt de vista que hem de fer servir, però si parlem només des d'un punt de vista instrumental, està claríssim que Europa no sobreviu sense migracions, que necessita les persones migrades. Però a la vegada, paradoxalment, estem en el moment en què més es necessita les persones migrades i més se les rebutja. I jo crec que això té molt a veure també amb una mirada curtplacista que de vegades té, no, la política, que és, al final, jo el que vull és treure rèdit electoral, que la gent em voti, i per tant el missatge que estic donant és el missatge fàcil, no? El missatge que em pot aconseguir vot. I no estic donant la mirada més enllà de dir, no, perdona, però és que fins i tot si parlem purament des de la necessitat europea, les migracions són una necessitat. I a mi el que em cridava molt l'atenció també és que quan es parlava d'això, perquè sí que és cert que la Unió Europea s'ha discutit, no?, del tema de la necessitat de les migracions, tot i que el nou pacte de migració i asil posa el focus en el control de fronteres i no en realment i què farà Europa perquè aquestes persones arribin de forma regular, una de les coses que em cridava l'atenció és que sortia sempre el debat aquest de los visados para trabajo temporal, no?, aquests visats per que la gent entri, treballi i se'n torni. Que això el que ens diu una altra vegada és el mateix. Europa està amb aquest plantejament de nosaltres necessitem que els migrants vinguin i treballin, però no volem que visquin aquí. És que realment el drama és aquest. O sigui, són, d'alguna manera són vistos com una força de treball, però no els volem en els nostres barris, no els volem en els nostres hospitals, no els volem a les nostres escoles. I bueno, això jo crec que diu molt de les societats que estem construint.
4: Ens interroga molt, no, Maria, sobre això, quina mena de ciutats som i les nostres paradoxes, no? La riquesa que volem i per tant el nivell de serveis que volem, però la que estem disposats a, val a dir, a renunciar, tampoc té per què ser renunciar, però vaja, quins reptes estem disposats a assumir, per exemple, en termes de diversitat, no?
6: Clar, clar, és que quan parlem de diversitat la cosa complica, no? I jo crec que quan parlem d'acollida i d'inclusió i de convivència i de diversitat, això implica una societat amb capacitat d'obertura, no?, amb capacitat de modificar i de moure's allà on està, no?, i això ho treballem molt a Migrastudio, no? Les persones que venen aquí a col·laborar com a voluntàries, per exemple, a l'entitat, han de tenir una motivació, però han de tenir també una actitud oberta, perquè molts tenim un racisme, no?, de la nostra educació i de la nostra experiència molt, molt ficat a dins, i per tant, quan vens a Migrastudio i comences a trobar-te en una nova realitat i coneixes la realitat de les persones que han migrat, has de ser capaç de qüestionar-te, no?, de reflexionar, de canviar i moure't de la posició inicial que tenies, no? I sempre parlem d'això, la porta està oberta per tothom a Migrastudio, però has de tenir aquesta actitud, no? I la societat, per treballar aquesta convivència, aquesta, no?, acollida i aquesta diversitat, necessita aquestes actituds que no crec que en aquests moments, no?, siguin les que ens caracteritzin més, no?, a Espanya i a Europa, no?, el tema identitari, i per tant aquí tenim un repte molt important, perquè si no, bueno, doncs això, no?, la mirada instrumental que deia l'Alba, no?, els necessitem que facin el que han de fer, però que no siguin companys meus de feina, que no es casin amb el meu fill, que no convisquin a l'aula amb el meu fill, no?, i que no practiquin la seva religió, ni que, no?, clar, perquè tot això bueno, m'interpel·la directament, em fa plantejar-me qui sóc jo, no?, i toca temes molt, molt profuns i molt íntims que no estem disposats a, no?, a obrir, a replantejar, a reflexionar i a modificar. I bueno, clar, això ens tanca hermèticament a cadascú en la seva, no?, pròpia identitat, i no permet construir la societat present i futura, no?, que hem d'assumir que tindrem.
4: Convidem aquesta conversa que, a partir del que ha passat aquest estiu, com dèiem, a Ceuta, doncs hem volgut fer una mica de zoom out i mirar doncs en quina situació estem realment en relació a la immigració, perquè al final el que estem parlant és del fenomen de la immigració. Moltíssimes gràcies a Alba Tarroch, llicenciada en Sociologia per la UAB i tècnica del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, i Maria Coll, professora de secundària i des de fa un any directora del Centre Migrastudium dels Jesuïtes. Moltes gràcies i fins la propera.
5: Gràcies.
6: Moltes gràcies.
5: Gràcies.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça.
0: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, ben tornada, com estàs?
7: Hola, pues, com sempre molt contenta d'estar aquí.
0: Igualment, això anima el dia, sentir la teva veu i sentir que et fa il·lusió ser a Valors a l'alça. Escolta, de què ens parles avui?
7: Doncs mira, es parlo d'un tema que suposo que n'haureu sentit a parlar, perquè se'n apareix ja en les xarxes i als anuncis i tot, que és el tema de la menopausa, vale? Que és un tema molt curiós perquè fa 4 dies, com qui diu, no se'n parlava ni una paraula, no? Sí. I de sobte hi ha hagut com una gran revolució que ha fet que la menopausa no només es parli obertament, no? I de forma natural, sinó que s'està produint un fenomen que va una mica més enllà, que és el que volia comentar avui, no? Que és aquest fenomen que se li diu el menowashing. Ja sé que sempre acabem caient amb aquestes paraules angleses i és una mica odiós, no? Haver de dependre sempre d'aquests conceptes, però crec que sí que il·lustra molt bé la idea, no? En tot cas seria la idea, el menowashing seria com el rentat de cara de la menopausa, no? Traduït així literal, però bueno, en realitat el que fa referència és de com una acció que era interessant, que era que de sobte la menopausa es pogués parlar obertament quan era una cosa que semblava un tabú, se'n parla tant i tant que s'està convertint, com quasi totes les coses en aquesta societat del consum capitalista, doncs això, no? En un element d'explotació comercial. Vale? Llavors em sembla que és un tema interessant perquè jo crec que està associat a molts valors positius, però també té algunes parts negatives, no?
0: Clar, està molt bé que se'n parli, com tu deies, perquè semblava que no existís fins fa relativament poc, no? Tot i que afecta una bona part.
7: Sí, gent de la meva generació, no?, que ja estem entrant en la perimenopausa i ens estem acostant en aquesta època, jo en aquesta etapa estic pensant molt en la meva mare i en la meva àvia, no?, que eren dones que havien passat tot aquest procés sense ni parlar-ne. O sigui, no, jo no recordo casa ni cap comentari de res, ni d'un fogot, ni de, ni de res de tot això, no? I de repent, gràcies a dones, no?, que han entrat en aquesta fase i no han començat a parlar obertament, i algunes actrius, no?, inclús com, em sembla ara, vull equivocar, pensar que és la Naomi Watts, que va tenir una menopàusia precoç i llavors ella es va convertir com en una veu abanderada, no?, de tot aquest tema i tot això, ha fet que mica en mica, doncs, socialment se'n pugui parlar obertament i es pugui dir, escolta'm, les dones passen per aquesta etapa i aquesta etapa, doncs, té una sèrie de característiques i té uns efectes a la salut i té una sèrie de canvis i tot això, i s'ha de poder parlar obertament, no? Llavors hi ha hagut tota aquesta part positiva de que s'hagi obert el tema i les dones, doncs, puguem saber què ens podem trobar en aquest moment, no? Però per altra banda, doncs això, no? Aquest fenomen que es produeix sempre de comercialitzar, no? D'explotar comercialment qualsevol cosa que sembla mínimament tendència, ens està donant això, que apareguin, doncs, des del típic influencer, no?, que et dona consells per la menopausa, quins productes t'has de prendre, quins exercicis has de fer, quina dieta has de portar, no sé què, que comencen a aparèixer de forma massiva, llavors passa allò típic de que costa saber a qui et pots fiar, de qui no et pots fiar. Clar. No? I després l'explotació comercial de productes, no?, que de repent si el magnesi, si les pastilles, si les cremes, si el no sé què, no?, els suplements, i una sèrie de coses que també arriba un moment que et preguntes si són necessàries o no són necessàries, no? I a tot això també hi ha un factor, vaig estar parlant amb una associació, una empresa, no?, que es dediquen justament a crear productes d'aquests, no?, i també reflexionaven sobre coses tipus també l'explotació del tema, no?, tant insistir en aquest tema pot acabar revertint també en la creació d'una autoimatge de la dona, no? O sigui, jo no sé si recordeu una pel·lícula, no sé si m'allargo massa, si no em talles, però si recordeu una pel·lícula que es diu Tomates Verdes Fritos,
0: sí, tant.
7: Doncs la protagonista, que era el paper que feia la Kathy Bates, era una dona que passava per la menopausa, i si recordeu, no?, la representaven, doncs, com una senyora, una gran, una mica queca, poc atractiva, com envellida, no?, amb els fogots, mig histèrica, no? Sí. Llavors aquest estereotip de la menopàusica ara s'està transformant precisament perquè se n'està parlant, però correm el risc de que de sobte et trobis tu que tens allà 50 anys i t'hagis de veure com si fossis la, no sé, no? La, una superdona superespectacular amb un tipàs i un aspecte fabulós i la pell estirada i tot això, no? Llavors també corre una mica el risc que aquest fenomen de parlar molt d'això i de com ho pots afrontar t'acabi revertint en que tinguis la pressió estètica sobre, que és el que ens passa a les dones sempre, no? Llavors, penso que és un tema molt interessant perquè té tota una part positiva de valors, de donar a conèixer una realitat i de poder-la afrontar i tractar com toca, i per altra banda té aquesta contrapartida de l'explotació comercial, de la, de la, de l'efecte que pot tenir la pròpia autoimatge, en fi, una mica tot això.
0: Avui Menowashing amb Judit Vives és la tendència a la qual hem volgut posar el focus. Judit, moltes gràcies. Veurem com continua evolucionant aquesta tendència i com es va equilibrant aquesta balança. Ens retrobem aviat. Una abraçada.
7: Vinga, moltes gràcies.

0: Jesús González, que és historiador i divulgador cinematogràfic, en una secció que hem volgut anomenar Zoom i que ens servirà per conversar de temes tan actuals com el que avui posem sobre la taula, que és la intel·ligència artificial, com pot influir en el món de la interpretació, per exemple, quines mesures s'estan prenent per pal·liar uns canvis que, sense saber ben bé com, ja tenim entre nosaltres des de fa més temps potser del que ens imaginem. I, de fet, hi ha qui ja va preveure o qui ja va pronosticar als anys 90. Jesús González, benvingut a Valors a l'Alça. Quin plaer tenir-te aquí.
1: Hola, què tal? Un plaer per mi també participar en aquest programa i em fa super molta il·lusió, molta il·lusió.
0: A mi també, perquè tu fa molts anys que divulgues sobre cinema, en saps un munt, i que li puguem fer aquesta volta, no?, i poder reflexionar sobre temes vinculats amb el cinema i els valors és molt interessant i molt necessari. Avui vols parlar, de fet, d'un concepte que jo desconeixia, però em deies que està a l'ordre del dia.
1: Bé, a l'ordre del dia perquè s'està produint un cas concret que està sent molt sonat i, per tant, se n'està parlant. Però, bueno, és una cosa que està aquí que fa molt de temps. Diem el concepte, que després derivarà més coses, però, mira, avui intentarem parlar d'un tema que es diu Ghostploitation, que vindria a significar alguna cosa així com l'explotació dels fantasmes. Però no parlarem d'una pel·lícula de por, encara no ha arribat
0: a... Tot i que podria ser-ho.
1: Podria ser-ho, i ho és, a vegades, segons com, però, sinó que parlarem d'una notícia que ha sorgit aquest estiu, que és interessant perquè obre moltes portes, però també fa una mica de por, sobretot si ets actor o actriu. Això ja ho deixo dit. Perquè la Ghostploitation consisteix en fer servir imatges o qualsevol tipus de recursos d'un actor o d'una actriu perquè ja ha mort, és important dir això, per reviure'l i fer pel·lícules amb ells. Això no és que es faci cada dia, això no és que es faci cada dia, però sí que s'ha fet es farà en un cas molt sonat, que és en el cas de Val Kilmer, que ja sabeu que va morir l'any passat, i que aquest any, o possiblement al principis del 2027, això no és tan clar, molt clar, estrenarà una pel·lícula nova. Però clar, com pot ser que Val Kilmer estreni una pel·lícula nova si està mort? Doncs no la va rodar en vida, sinó que ha consentit, ell quan ja estava en vida ho va consentir, i també els seus familiars, doncs va consentir que s'utilitzessin les seves fotos o plans d'una altra pel·lícula seves per fer-ne una de nova. Fa una mica de por. La pel·lícula es titularà As Deep as the Grave, que també és un títol curiós, o sigui, tan profund com una tomba. Ja no sé si juguen amb el morbo d'aquesta mort i que el ressuscitaran, però això està suscitant, doncs, molta polèmica, molt debat a internet i a les xarxes. Però també cal dir que ell ja ho havia fet. Val Kilmer va morir de càncer, d'un càncer de faringe, i ja quan estava fent les últimes pel·lícules va fer servir la IA per canviar la seva veu, perquè com que la veu li havia quedat alterada, gràcies a la IA, a la intel·ligència artificial, van poder restaurar la seva veu habitual, no? Per tant, el cas d'aquest actor és un cas específic de persona que hi creia, o no sé com dir-ho, no?
0: Em fas pensar molt en una pel·lícula que no recordo gens com es diu, protagonitzada per una dona que se suposa que és actriu i que li proposen signar un contracte per això, perquè sempre es pugui... És que no sé quina pel·lícula...
1: De Congrés.
0: Pot ser.
1: Sortirà més endavant, però sí.
0: Perfecte.
1: És el cas de Congrés, que és una pel·lícula de ciència-ficció en la qual hi ha una actriu que li diuen això, tal qual, pots ser actriu en vida, però quan moris desapareixeràs, o pots escanejar el teu rostre, les teves emocions, i viuràs tota la vida, perquè sempre farem pel·lícules amb aquest escàner que farem en alta qualitat.
0: Però clar, això ja no és sense ficció.
1: No,
0: la realitat està veient.
1: La pel·lícula, de fet, ja hi ha una imatge de Val Kilmer generada per IA de la pel·lícula, i la veritat és que fa entre por i com gràcia d'haver-lo recuperat, però també fa por, perquè en el fons és això, és un fantasma, no? El títol aquest, no, Ghostploitation, és un bon nom, no? El va inventar Vanity Fair, va sortir per primera vegada en Vanity Fair, i bé, la veritat és que fa una mica de llullut, s'ha de dir, no? Però no només es fa amb els morts. Aquest any, a inicis de l'any, sobre el febrer, va aparèixer un clip molt curtet, molt al·lucinant, en el qual Tom Cruise i Brad Pitt lluitaven, feien una lluita espectacular. Res, el vídeo es va fer viral i al cap de molt poquet va sortir, o es va saber que hi havia hagut una empresa xinesa que es diu Sidans 2.0, que va crear un generador d'imatges IA, i que per anunciar-lo havien agafat la cara de Brad Pitt i la de Tom Cruise i Bueno, pues el van posar a lluitar. De seguida, des de Hollywood, es va intentar bloquejar, es va demanar que marxés, però ja sabeu que internet amb això és implacable. I a la que tu publiques una cosa, vale, pues a la pàgina oficial no hi és, però a 30.000 pàgines no oficials sí que hi és. Per tant, si busqueu Brad Pitt, Tom Cruise, hi ha... us apareixerà, i és al·lucinant. O sigui, una lluita de mamporros i de cops i de salts, al·lucinant, tot generat per ordinador, també per IA, o sigui, que al·lucinant.
0: Clar, això és una arma molt potent, Jesús, perquè ens permet això, no? Entonces, ressuscitar actors i actrius que són morts, això sempre té un component temptador, però també és una amenaça pels intèrprets que continuen vius i que volen seguir treballant.
1: Claríssimament, o sigui, si tu ja ets una productora que tens arxivat, no, en un disc dur les cares dels actors que tu vols, ja no contractes a gent nova que es queixaran, demanaran descansar, anar al lavabo, no? Vull dir, tu agafaràs l'ordinador i faràs la pel·lícula que vulguis. I ara, això resulta que no és màgia, sinó que hi ha una senyora que es diu Connie Willis, que va escriure un llibre que es titula Remake. Hem de dir, fem un parèntesi, Connie Willis és una de les escriptores més importants de ciència-ficció dels anys 90 i 2000, que ha guanyat tots els premis, l'Hugo, el Nebulosa, tots els premis de ciència-ficció dels anys 2000-90 els va aconseguir ella, i concretament va escriure una novel·la molt curteta que es diu Remake. Bé, doncs en aquesta novel·la que titulada Remake, hi va un, el protagonista és un senyor que treballa en pel·lícules antigues. És un buscador de coses o d'imatges en pel·lícules antigues. I mira, entre altres coses, per què busca imatges? Doncs busca imatges perquè els estudis li diuen: necessitem un pla lateral d'un avió. Doncs en comptes d'agafar un avió i pagar, etc., es busca un avió en una pel·lícula, a Casablanca, per exemple, que n'hi ha un, doncs utilitzem l'avió de Casablanca. O sigui, ella va compredir, suposo perquè estava molt al dia de lo que passava ja en els 90, recordo que als 90 ja s'estava fraguant de Matrix, per exemple, per tant, no és una cosa que diguis, la senyora era molt llesta, però el món també ens estava portant cap aquí, no? Aleshores, per exemple, una altra cosa que fa és, pues, junta pel·lícules amb Marilyn Monroe i amb River Phoenix i en fa una altra. És veritat que el llibre s'ha quedat una mica obsolet perquè la gent que surt, pues, són gent dels 90, no? River Phoenix jo ho dic ara i no el coneix tanta gent, Marilyn Monroe sí, no? Però bueno, una de les seves missions és agafar la Marilyn i el River, escanejar-los, treure'ls de la peli i muntar-los en una altra peli. Una altra cosa que fa és escanejar la cara d'un senyor, d'un espectador, i ficar-la en la peli que ell vol, pagant una morterada de diners, no? Tu vols ser protagonista de Psicosis? Doncs aquest senyor t'escaneja la cara i te la fica a Psicosi. Més coses que feia? Pues eliminar plans que on la gent apareixia fumant o on la gent apareixia tenint sexe, perquè representa que és una societat molt, molt casta, molt reprimida, i per tant s'està eliminant totes les coses prohibides, no? Fumar, el sexe, etc. O, per exemple, paral·lelament, sí que existeixen simuladors de sexe en els quals tu pots tenir, pues, una relació amb algú que tu tries, no? Aquí a la peli, pues, al llibre trien Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, no? Gent de l'època. Però bueno, ja us podeu fer la idea que la senyora Connie Willis, amb aquest remake, no, va idear el món en el que estem vivint ja, pràcticament. El món de memes, un món de memes, no? De cares que substitueixen a altres, no?
0: Doncs un pronòstic que s'ha acabat complint i ja hi som de ple, i avui hem conegut aquest concepte de Ghostploitation, que fa una mica de por i que segurament anirà sortint Jesús González al llarg d'aquesta temporada en aquesta secció on fem zoom precisament a qüestions vinculades amb el cinema que ens han de fer reflexionar. Jesús, un plaer, benvingut i
1: moltes
0: fins la propera.
1: Gràcies per convidar-me.
2: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: Aquesta setmana volem dedicar el like del programa a Nudo, el Festival de Poesia de Barcelona, que ja està en marxa i que arriba a la desena edició, reivindicant que ara més que mai la poesia és necessària. En un moment en què tot sembla anar cada vegada més de pressa, aturar-se i escoltar les paraules pot semblar gairebé un acte de resistència. És per això que avui volem parlar amb la directora d'aquest festival, amb Carmen Berasategui, per conèixer com ha evolucionat aquesta cita i quin paper pot tenir avui dia la poesia en una societat que sembla haver perdut una mica el temps per a les paraules. Carmen Berasategui, com està? Benvinguda.
1: Hola, què tal? Hola, Laura, molt bé, estic superbé, estic, bueno, una mica estressada perquè ja estem en ple festival, però contenta d'estar aquí.
0: Enhorabona per aquesta desena edició. Teníem moltes ganes de saber com us sentíeu vosaltres d'entrada, però també com ha evolucionat el festival de la mà de la poesia des que vau començar aquesta iniciativa.
1: Ja, no, és increïble. Jo no m'ho crec. Bueno, el festival Nudo va néixer fa com, sí, 10 anys, celebrem 10 anys, va néixer en 2017, en un espai petit de Poblenou. 3 dies també, i sempre ha estat, Nudo és un festival que sempre ha estat en fusió amb altres disciplines. És per això aquest nom, que és Nudo, perquè jo volia unir la poesia amb altres disciplines, perquè crec que és una fusió molt interessant. Hem estat coquetejant, es diu així en català, coquetejant amb altres disciplines des de fa més de 100 anys, i m'interessa aquest diàleg contemporani de la poesia amb la fotografia, amb la dansa, amb la música, amb el collage, amb, bueno, totes les disciplines que he intentat des del principi invitar al festival. I això bueno, a mi mateixa m'ha sorprès, perquè és veritat que la poesia està més viva que mai, i disculpa el meu català.
0: Només faltaria.
1: M'agrada molt fer aquesta entrevista tot en català, perquè per mi és un repte i

0: Experiments, més jocs, més inclús audiència i públics per a aquestes formes distintes de poesia. I bueno, no sé si contesto amb això.
1: Em contesta perfectament, i de fet molt més que això, perquè d'aquí en surten molts dubtes. No sé si a vegades, en moments potser més convulsos o més tensos, la poesia pot ser un refugi, i potser per això està més viva que mai.
0: Buah, i tant. Per mi, almenys per mi, que jo vaig fundar aquest festival perquè la poesia és la meva vida, i crec que és el millor antídot quan estàs mal. Jo em refugio molt en la paraula. Trobar idees, paraules, frases, versos. Sí, és aquest coneixement d'emocions que, bueno, que te poden abrigar, ¿no?, en algun moment, que te poden dar un bálsamo i respostes en algun moment que tu et sentis molt feble, més vulnerable. Jo crec que és el millor antídot que pot haver. Jo, almenys, és la meva resposta. Però també el que fa la comunitat, perquè cada vegada jo trobo més que la gent es reuneix per escoltar, per escriure, per aprendre com fer la poesia d'una manera activa i passiva també, i més en una societat hiperdigitalitzada com la que estem vivint, i que parece, o sigui, que estem més connectats que mai, però si aprofundim és tot el contrari. Jo veig més soledat que mai, i no ho sé, jo crec que cada vegada és més important com dir això, abogar per espais on recuperar aquestes coses que són autèntiques, que fem amb les mans, amb els cors. No ho sé, jo és que sóc una analògica, una fan de l'analògic, de l'artesà, i no... Evidentment que obro la porta a la tecnologia, perquè crec que s'està fent moltes coses interessants de poesia electrònica i amb nous formats, però al festival almenys a mi m'agrada programar artistes que fan coses amb les mans, perquè jo crec que la poesia resideix molt bé ahí, en tot l'artesà. I aquest any l'exposició, no hem fet una exposició, sinó hem fet, jo he apostat per una instal·lació artística que es diu Quan les mans oblidin, i hem donat, hem robotitzat braços, sí, braços i mans, les hem robotitzat per escriure exactament aquest missatge, que és urgeix poesia.
1: En el festival, en el manifest d'enguany, el que feu és posar en valor la gana, no? Dieu que
0: sí,
1: és
0: sí, sí.
1: Cerca, impuls, curiositat. Abans que parlava de la paraula i de com a vegades sembla que perd valor, creu que amb la quantitat d'informació i de missatges que rebem cada dia en aquesta societat tan hiperdigitalitzada que comentava, ens hem acabat atipant, empatxant de paraules, potser? I per això cal que anem a buscar
0: sí,
1: altres coses?
0: Quan hi ha multitud, quan hi ha una sobredimensió de les paraules, de les imatges, evidentment aquestes perden valor. Però no sé com dir-te, perquè hi ha una frase que diu Hermann Hesse, flotar sin pena sobre la superfície de la vida, que és com de vegades sento que estem transitant el nostre dia a dia superficialment, no? Sense aprofundir, i amb el festival i amb la programació que fem jo intento declarar la guerra a aquesta idea, no? De flotar sin pena sobre la superfície de la vida, que és com la paraula evidentment es pot gaudir d'aquesta manera superficialment, però jo defendeixo la hondura de pensament. Jo crec que amb la paraula hi ha Com dir-te, ja nosaltres fem propostes escèniques, m'agrada molt la poesia sobre l'escenari, però també

0: Crec, sempre he dit que crec que la potència de la poesia, de la veu i de la paraula, quan és bona, és suficient, no necessita res. I nosaltres defendem això, el petit format per escoltar la paraula, no més.
1: Carmen Berastategui, és un plaer haver pogut compartir aquests minuts i aquestes reflexions amb vostè. Deixi'm recordar que fins al 4 d'octubre la gent que ens escolta encara és a temps de remenar entre les propostes que proposen en aquesta desena edició de Nudo, d'aquest festival de poesia a Barcelona, que trobaran al seu web festivalnudo.com i també a les xarxes socials. Però li volíem agrair que ens hagi acompanyat avui a Valors a l'Alça per poder reflexionar i per poder compartir una mica la importància que clamen de la poesia en un moment com el que vivim. Moltíssimes gràcies.
0: Sí, moltíssimes gràcies per aquest espai i espero que tothom vingui, que encara falta molta programació. El dissabte tenim una fira, tenim les jaranes poètiques, bueno, està tota la informació detallada a la web i moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Laura, per aquest espai i aquest moment.
1: Un plaer, Carmen. Una abraçada. Fins aviat.
0: Una abraçada.
1: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, a les aplicacions iVoox i Spotify i també al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

0: publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre'ns en aquest tema.
1: Bona nit.
2: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

0: És gent del Som Terra. Doncs soc el Miquel García, viticultor del celler de la Gravera. I no re, ens trobem actualment a les acaballes de la Verema, una de les veremes més ràpides que recordem de del celler la Gravera. El que sí que és el rècord de la verema més temprana. És una verema que hem començat el dia 12 d'agost, tenint en compte que jo vaig arribar al celler la Gravera el 2016, només han passat 10 anys, només, però en aquests dos anys nosaltres vam començar el dia 25 d'agost, pel que s'ha adelantat més de 2 setmanes. Així que el canvi climàtic sembla que cada any ha anat una mica més aviat, una mica més aviat, fins a un any que hem arribat a rècords històrics. Ja està, ja estem a les acaballes, ja s'han acabat tots aquests dies de llars mostrejos, perquè nosaltres ens toca cada setmana i cada dia anar passant per les parcel·les recollint mostres i anar veient com va evolucionant. I això ho fem d'una forma molt senzilla: has de passar, has de tenir uns punts de mostrejos suficientment elevats com per a que siguin representatius, diguéssim, i has d'agafar sempre de la part de dins de fora, del mig, de dalt i de baix, perquè no té el mateix nivell de sucre un raïm a la part alta que a la part baixa. Ara el pròxim dia que aneu al súper, ja sabeu, heu d'agafar un raïm de dalt, un de baix, un del mig, i dir a veure quin m'agrada més, i ja aquell serà el que haureu d'agafar. I no res, ja llavors mos hem passat tot l'estiu anar mostrejant, i què passa? Cada vegada quan verem una parcel·la, aquesta ja no la sé mostrejar. I ara ja estem a l'última parcel·la, només mos queda una parcel·la de Monestrell, i amb això haurem acabat la verema 2026. Així que fantàstic, fantàstic. A sobre los paràmetres d'això, per si algun dia voleu fer el vostre vi a casa, els paràmetres que nosaltres mirem són el grau, que el grau te'l solen donar un grau probable, una cosa que es diu Brix, llavors fas una transformació a unes escales que te'n transformen. Per un altre cantó hi ha el pH, i per l'altre l'acidès. Què passa? Que l'acidès decau, i quan l'acidès cau el pH puja, perquè cada vegada se te fa més bàsic el grau del raïm. I això és important perquè quan l'acidès baixa de 4,5 més o menys, ja saps que aquell raïm no continuarà pujant el grau, que és el sucre que es transformarà en alcohol. Així que és important anar fent mostrejos periòdics. En el nostre cas és cada 2 dies mostregem una altra vegada de la parcel·la, i així tenim un escalat de com aquesta va evolucionant. I ja està, i ara ja estem netejant les caixetes, ja només guardant les que mos falten, recollint els carros, netejant tisores, recollint tot el que durant aquest mes i escaig hem estat patint, perquè penseu que la verema és el nostre frenesí. En un mes, mes i mig, recolectem la fenya que ens ha costat un any sencer. Així que res, ara tornar a ficar ordre una mica a les nostres vides, al tornar a començar l'escola amb els que tenim canalla, a acabar. Mira, nosaltres enguany hem tingut festa major, que jo sóc d'Almenar, i cada any és el tercer cap de setmana de setembre, i aquest any he pogut gaudir de la festa major perquè només mos queda una parcel·la i encara no està, així que fantàstic. I no res, i ara ficant-nos una altra vegada al dia i a començar ja a preparar la campanya 2027, que sembla que acabes una i ja has d'empalmar l'altra, perquè has de començar a fer treball de sol, has de fer començar a preparar coses. Així que no ens dona temps d'avorrir-nos, i res, espero que hagueu tingut una bona sortida d'estiu i una millor entrada d'inici de col·legi, quasi de tardor, que ara ho entrarem, i una forta abraçada. Vinga, adeu.
1: Som Terra, amb Billy García. Doncs avui al Som Terra conversa slow d'aquelles que ens agraden amb el Francesc Laguant. Ell és president de la Comissió d'Economia Agroalimentària del Col·legi d'Economistes de Catalunya i és un economista especialitzat en temes agraris amb una llarguíssima trajectòria professional. De fet, forma part de l'IRTA, del DARP, de l'ICEA, que és la Institució Catalana dels Estudis Agraris. És autor de diversos llibres, de molts assajos i del darrer, Dos agricultures, les dues necessàries, del qual volem parlar avui. Francesc Laguant, benvingut, com anem? Com va tot plegat?
2: Bon dia, molt bon dia, i del que hauríem de parlar o podem parlar és de la presentació del llibre Dos agricultures, les dues necessàries.
1: Una presentació que ja es va fer doncs, en la primavera aproximadament, no? A Barcelona, però que ara arriba a Lleida. El Francesc Laguant, doncs, com dèiem, ha fet aquest llibre Dos agricultures, les dues necessàries, que deies que és un encàrrec.
2: Podríem dir que sí. És Cajamarca que va intentar, em va suggerir que fes aquest llibre. Sí, sí. Jo suposo que prové el seu interès de que havia escrit amb Lorena Ferraz un altre llibre que es diu Cuits pel clima, que és bueno, és una mica diferent, però és un altre llibre sobre doncs, que Hamar em va demanar a veure si volia escriure-ho, en aquest cas és en castellà.
1: Exacte. No, bueno, l'hem catalanitzat a nosaltres el títol, però és un llibre que serveix per trencar mites, no? Amb una pregunta que ens deixa una mica sobtats, que és, podem alimentar el món sense destruir-lo? Pam!
2: Sí. Bueno, nosaltres creiem que es pot alimentar el món sense destruir-lo, però sense fer tonteries. Aprofito ja per ser absolutament crític amb algunes de les actituds dels nostres polítics avui. Per exemple, ho lamento, però destruir 600 hectàrees de regadiu a aquestes altures per posar-hi plaques fotovoltaiques és una barbaritat. Doncs el llibre parla de coses com aquestes. Sí, o sigui, si cas, bueno, he posat aquesta cunya, diguem-ne, crítica, perquè és un fet recent que ha passat i que no, els que estem en aquest sector ens costa molt d'entendre que hi hagi tanta insensibilitat sobre un tema que és clau per la nostra vida, que és l'aliment. Fa molt poc, ahir, i aquests dies estic parlant amb un urbanista conegut i internacionalment conegut, i no vull dir el nom per no complicar, i aquest senyor que ve de Xina, que ve de tota una sèrie de diu, no entén, ell no entén que el que és important als Estats Units és important a la Xina, aquí això sigui un tema a menys tenir. Vull dir, aquí se li pot parlar d'aliments, però si els aliments estan al supermercat no sé per què ens hem de preocupar, doncs el llibre aquest vol valorar això, però d'una manera. Resulta que Catalunya és un país molt complicat en quant a producció d'aliments. Tenim moltes muntanyes, les muntanyes no permeten fer una agricultura competitiva, tenim molt poca aigua, per això que, diguem-ne, posant en crisi la poca aigua que tenim és tan greu. Però llavors el llibre diu dues agricultures, les dues necessàries. O sigui, per què dues agricultures? Perquè n'hi ha una que no podrà competir. Dius, bueno, doncs que pleguin. Vull dir, si no poden competir, que pleguin. Diu, no, és que si pleguen, destruïm el país. És a dir, aquesta agricultura que està localitzada en aquests llocs que són molt amplis, aquests llocs de dificultat, vull dir, aquesta agricultura la necessitem. Necessitem que allà hi hagi gent que ens estigui conservant el territori, que ens estigui valorant el nostre paisatge. En fi, vull dir, si nosaltres no fem res, tindrem un país només de boscos impenetrables, dels que es aniran cremant, i no tindrem... és a dir, perdrem la vida, la vitalitat de la nostra ruralitat, vull dir, en fi, i perdrem aliments, perquè esclar, els aliments es poden produir en molts llocs, però també els llocs amb dificultat. I aquest el llibre vol donar alternatives a tot això, i la idea és que són dues agricultors. Diu, home, diu, perquè fins ara només hem parlat d'una que si està al costat del riu i té un, vull dir, llavors és competitiva, i si no, no ho és, doncs aquesta imatge l'hem de trencar. És que n'hi ha una que la necessitem, que són una agricultura molt més, normalment amb empreses molt més grans, molt més preparades, tecnològicament més avançades, i una altra que fins ara ha fet el que ha pogut, però que hem de canviar aquesta imatge perquè estigui davant de la tecnologia, de la innovació i de la producció, i que treballi, vull dir, amb altres estratègies. I quines són aquestes altres estratègies? Doncs que miri el món d'una manera més ampla. O sigui, aquesta agricultura ha d'estar vinculada al medi ambient, a les necessitats del medi ambient, a conservar aquest medi ambient. Aquesta agricultura ha de ser font de plaer per el conjunt de la... És a dir, ha de ser un lloc on el turisme sigui una possibilitat de negoci d'aquesta pagesia, on el... Bueno, tot una sèrie d'estratègies d'ampliar la seva producció a tota la cadena. És a dir, s'estan fent una sèrie d'iniciatives a Catalunya que van en aquesta direcció. Poso l'exemple de Singulars. Singulars és actualment una iniciativa nova que, bé, ha d'intentar, que li costarà molt, tindrà moltes dificultats, però és l'intent de que aquesta agricultura pugui aguantar amb aquest marc polièdric, que és agricultura, paisatge, medi ambient, gastronomia i turisme, aquest és diguem-ne, la força que té aquest llibre.
1: Com sempre, els seus llibres, farcits de dades, no, són assajos, doncs això, plens d'economia, plens de dades. Podríem dir que és una mena de full de ruta, si algú l'agafés com un full de ruta, si algú s'interessés per fer-ho?
2: Sí, jo penso que ho és. Penso que ho és. I, o sigui, però, atenció, el llibre diu diverses coses. Una, que ens hem d'unir. O sigui, que tota aquesta agricultura ha de sumar. La dimensió, de vegades, diguem-ne, s'ha fet unes polítiques des de la Unió Europea que contempla, diu, els petits els donarem una mica de caritat, no? Els donarem unes puces d'ajut. No, o sigui, no és la dimensió el que hem d'ajudar, no és la petita dimensió el que hem d'ajudar. El que hem d'ajudar és els que tenen dificultat física per poder produir en condicions, perquè aquest és l'element essencial. Diu, escolti, aquest senyor allà en aquelles muntanyes del Berguedà, diu, aquest senyor no podrà competir, doncs donem-li recursos de tipus d'estratègia, o sigui, donem-li recursos de forma de produir en aquesta visió més àmplia, i donem-li també, paguem-li el servei de que estigui allà defensant el territori. O sigui, i aquesta és una mica el conjunt del que demanem o del que proposem en aquest en aquest llibre. O sigui, unes estratègies noves per defensar aquesta agricultura en dificultat.
1: Un llibre que desmenteix mites, doncs, com dèiem abans, des de la rigorositat, parla de sector estratègic infravalorat, de canvi climàtic, d'aigua, com ens avançava abans també, bé, una mica també lligat al canvi climàtic, però és que l'aigua ja requeriria un episodi propi, no? I aquestes polítiques agràries millorables. També està pensant en la futura PAC?
2: Sí, hi pensem i proposem, fa poc precisament he participat en un debat. Esclar, les nostres propostes potser no s'aplicaran ara, però hi ha de començar a fer base per entendre les coses d'una altra manera. Nosaltres defensem que la PAC s'ha d'orientar bàsicament a aquesta, a la dificultat. O sigui, per què hem de subvencionar una agricultura que ja és competitiva? Hem d'anar a subvencionar, a ajudar a l'agricultura que volem que hi sigui. És que volem, necessitem, la societat necessita que hi hagi agricultura a tot arreu. Perquè això, inclús estem parlant del mosaic territorial, és a dir, que els boscos estiguin compartits amb agricultura, ramaderia, tota aquesta idea és coincident amb aquesta voluntat d'apoyar l'agricultura en dificultat. És aquí on hem nosaltres dedicar recursos. Dius, però això, per què hem de dedicar recursos?
1: Però si no vindran fons d'inversió, no? I faran rendible. No,
2: pel nostre benestar. Clar. O sigui, perquè nosaltres necessitem que quan anem al Berguedà tot allò estigui en condicions, el paisatge s'hagi conservat, perquè hi hagi algú que estigui atent, llavors que no, puguem, diguem-ne, treure el... tenim uns boscos, tenim quasi el 70% del nostre territori és boscos i no els explotem. La forma d'explotar-los és aquest paisatge mosaic, que hi hagi una agricultura que el sosté, que hi hagi una activitat forestal que sigui capaç de treure benefici econòmic de tot això, i aquesta és algunes de les idees que estem defensant. Per tant, la PAC la volem orientar cap a la dificultat. És una idea que potser costa d'entendre, perquè dius, bueno, dius aquí, no, la dificultat és un fet objectiu. Diu, miri, és que inclús proportat a l'extrem ni diguem-ne es creen uns criteris de suport, independents de que un ho demani. O sigui, diu, escolti, si vostè tira endavant una explotació ramadera o agrícola aquestes terres de muntanya, nosaltres l'ajudem. O sigui, aquest és el criteri. Dius, home, per què l'hem d'ajudar? Doncs l'hem d'ajudar pel nostre benefici, l'hem d'ajudar pel bé de l'equilibri del nostre territori.
1: Doncs, Francesc Reguant, gràcies per ser-hi una vegada més. Una abraçada molt gran i enhorabona per aquesta feina, per tots aquests estudis i bé, que tant de bo ens escoltem tots i totes.
2: Doncs moltes gràcies a tu, Pili, i a vosaltres en general. Moltes gràcies.
3: Aikus a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra. Rocío López, la nostra secció de haikus. Deixem enrere l'estiu i, per tant, què ens portes avui?
4: Pues mira, hola Maria, bon dia.
1: Bon dia.
4: Havia pensat de que parlem molt de haikus i potser hauríem de parlar una mica de a on ens estem ficant, no? Perquè parlem molt, molt, molt, haiku, un poema, pam, pam, pam, pam, i no ens adincem ben bé, vull que entenem tots, perquè jo també ho estic entenent, a mesura que ho vaig dient aquí, doncs com que m'ho he de preparar, jo també cada cop ho entenc més. Entenem a on ens estem ficant, perquè així després ens serà més fàcil a l'hora de poder fer el nostre haiku, o de poder sentir-lo, o de poder interpretar-lo.
3: Entendre'l. Uh-huh.
4: Doncs avui direm que el haiku és quelcom més que un poema, i direm que no és un simple poema de 17 síl·labes organitzades en tres versos de 5, 7, 5 síl·labes respectivament. Almenys no és un poema tal i com entenem a Occident, on l'autor o l'autora expressa els seus sentiments fent ús d'un llenguatge figurat o metafòric. Segons Basso, és el que està succeint en un determinat lloc en un instant concret. Ho sabem. Segons Siki, el nucli del haiku és la manera en què allò real arriba fins a nosaltres sense la mediació del pensament. Cap procés de raonament ha de florir a la superfície. O sigui, segons Vicente Aya, és el que entra pels sentits i no pas per la raó. Per tant, es podria dir i es diu, perquè tota aquesta gent que hem dit i molta gent més diu, que és un camí, una manera de passar per la vida. És una composició en la que els sentiments del poeta no s'han de manifestar. L'ull que mira allò que és objecte d'un haiku és impersonal, un ull sense subjecte, despullat del jo. Aquest jo es limita a donar testimoni del profund misteri, juguen, que ja ho sabeu, o encant del món. És per això que ara us portaré una mostra d'un poema clàssic nostre i un haiku clàssic seu per veure com nosaltres utilitzem la diferència.
5: Molt bé.
4: Llegirem un del Martí i Pol Preciós. Aquí no estem parlant de lo que és més bonic ni més lleig. Senzillament és per veure la diferència i que nosaltres entenem de què parlem quan parlem de haikus. D'acord? I diu el mateix. Diu això, perdó. Estén la mà i no hi ets. Però el misteri d'aquesta teva absència se'm revela més dòcilment i tot del que pensava. Això diu el Martí i Pol, i parla de misteri i parla d'absència, que són dos conceptes que també estan molt considerats en el haiku. I ara mirem com ho diu Kawasaki Isa. No diu el mateix, però a veure si vosaltres enteneu el que jo també. De no ser-hi tu, massa gran seria el bosc. Està parlant d'absència, està parlant de misteri, sense utilitzar aquestes paraules, i ho està dient en 17 síl·labes. Ho veieu? És per veure la diferència. Tots dos, per mi...
5: Pràcticament diuen el mateix, no?
4: Bueno, o se podria entendre, no? Que els dos tenen el mateix sentiment de partida, no? Per un expressa el sentiment i l'altre no l'expressa, no?
5: Exacte.
4: Això seria. Després he volgut portar també una rima del Bécquer, perquè clar, pues les rimes pues és el que és, també són poemes curts i dicharacheros, i bueno, i per veure la diferència, encara que sembli que se puguin semblar més, la diferència que hi ha. Diu el següent: la gota de rocío que en el cáliz duerme de la blanquísima azucena es el palacio de cristal donde vive el genio feliz de la pureza. Toma ya, más azúcar no puede haber, ¿no? Y bueno, me encanta, a mí el Bécquer me encanta toda la vida. Y ahora os leeré un de la Chillonie, que no es que siguen coetáneos, pero bueno, un del segle XIX, l'altre del segle XVIII, y digo el següent: en besà de la flor vermella, la rosada no es més que aigua. ¿No? La diferència de concepte, ¿no? En la forma de fer un poema o de fer-ne un altre. No vol dir això que no tinguin sentiments, els poemes, no? els haikus, perdó, perquè també hi ha haikus que es dediquen o que ens ensenyen la compassió que senten per allò que veuen. Per exemple, aquest: junto al camino, el gorrión a sus pies aún respira.
5: Wow.
4: I així ho deixaríem, espero que us hàgim aclarit una mica o veure una mica la diferència que entre una cosa i l'altra. No ho volem fer més pesat perquè si no ens atabalem. Així en poqueta dosis jo crec que estarà bé.
5: Ha estat perfecte, Rocío.
4: Sí?
5: Jo com a inexperta dels haikus he pogut entendre, no?, quina és la diferència entre una poesia convencional que estem acostumats a llegir, no?, o a estudiar,
4: sí, sí,
5: i la diferència del haiku. He de dir que sonen molt... Són molt bonics, no?
4: És per això, no sabem què té.
5: Són curts i és com que...
4: Sí, què té?
5: Entren
4: més
5: fàcils
4: que potser... Què té això? Què té això que m'ha emocionat tant? Què té? No? És algo increïble. Pues tot això és el que volem fer en aquests quants programes ara d'inici de temporada, per dir-ho d'alguna manera, per tenir clar on ens endinsem, no?
5: Molt bé, Rocío, doncs gràcies per aquests haikus i ens trobem a la propera.
4: Molt bé, gràcies, Maria.
6: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62. un mestre i les meves neurones s'han d'alimentar, i si ara no tenen ganes de fer coses, pues ja els hi faré fer jo. De seguida, tallers de memòria, estic, vaig, he escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana, o sigui, jo no paro. I sempre amb ràdio de Vila-sacra al costat, dia i nit.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.
9: Roses acollirà que cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patí a Vela 2026, una competició organitzada pel Gent Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patí a Vela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Vela.
10: La nit.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per embutxacar-se més de 4.000 euros duplicant nòmines. La processada reconeix els fets, evita un judici amb jurat popular i no haurà d'entrar a presó. La Fiscalia de Girona entra, entre les 10 de l'Estat, amb més càrrega de cooperació penal internacional. Va gestionant a 155 durant el 2025, l'1,3% del total estatal, entre els quals destaquen 74 ordres europees d'investigació i 48 comissions rogatòries. La detecció de rates al Cap de Roses ha obligat a prendre mesures. A l'estiu es van detectar rosegadors, però l'Institut Català de la Salut diu que la situació d'ara és de plena normalitat.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: De cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/pla-alfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-t'hi i col·labora en la prevenció. El foc no avisa. El pla

0: Notícies en xarxa.
1: Torna Empúrietapes a Empúria Brava, que se celebrarà del 2 a l'11 d'octubre i que enguany arriba als 10 anys de trajectòria. Una proposta gastronòmica que compta amb la participació de fins a 40 establiments, la majoria situats a la Marina d'Empúria Brava, i dos més al centre històric de la vila. Entre les 40 creacions hi ha 3 opcions dolces que complementen l'oferta habitual. El format manté el preu popular de 3,5 € per la combinació de tapa i beguda. El públic podrà tastar les propostes i participar en la votació per escollir la millor creació, entrant automàticament en un sorteig de premis. El resultat final per escollir les millors tapes serà una combinació entre la votació popular i la valoració d'un jurat format per professionals de la restauració. Per facilitar el recorregut, els visitants poden descarregar l'aplicació Empúrietapes, on trobaran tota la informació, establiments participants, ubicació, horaris i el nom de cada proposta gastronòmica.
2: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu d'aquesta casa de la xarxa. Ara per ara, Ràdio Vila-sacra és pionera en la utilització i el servei de IA en la seva programació, on selecciona de forma molt mesurada el que s'ha d'oferir i com en cada moment. Tota una revolució tècnica per la ràdio del futur i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat.
3: Pot ser part del canvi.

0: Bona nit.
1: El millor del millor. De tot el millor. A Ràdio Vila-sacra 107 FM i punt.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Nosaltres som la Maria i l'Ariadna i la nostra recomanació és un llibre que ha canviat la manera de pensar de molts adolescents. Aquesta història és Boulevard, que té com a autora Flor Salvador.
1: Luke i Hasley no eren el prototip de parella perfecta. No obstant això, ells li van posar una definició a allò que van crear entre dos. Aquesta és una història de dos adolescents que creen el seu propi Boulevard, on s'ajunten per una banda un blau càlid i per una altra un blau elèctric, tenyint-se per complet d'un gris nostàlgic.
0: Com diu l'autora, ¿quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo?
1: No us mentiré, jo abans de llegir aquest llibre no m'agradava gens la lectura, però un dia la Maria me'l va recomanar i des de llavors no he pogut parar de llegir més llibres.
0: Aquesta història a mi m'ha ensenyat que no necessites jutjar una persona sense conèixer-la, ja que pot ser la persona que et salvi la vida.
1: Doncs a mi m'ha ensenyat que no necessites una etiqueta per estimar una persona, i més si aquest resulta ser l'amor de la teva vida, i que la gent només canvia si de veritat la val la pena per la persona que ho fa.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa. Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot.
4: Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música amb el Sirex, humor amb Joan Pera, benestar, gastronomia i molt més.
3: Informa't a club65.es.
5: Una comunitat ben gestionada es nota cada dia. Amb Mas i Fill Patrimònia tens comptes clars, incidències resoltes i bona comunicació. Perquè casa teva sigui un lloc on et sentis bé.
6: A Mas i Fill, cuidem la teva comunitat com si fos casa nostra des de fa més de 90 anys. Contacta'ns.
5: masifill.com.
7: La xarxa.
8: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Queixes reiterades pel mal estat del camí de salut que envolta el castell de Sant Ferran de Figueres. Els últims mesos, la vegetació ha crescut de tal manera que envaeix bona part de la ruta de 3 quilòmetres entorn la fortalesa. Molts caminants habituals denuncien la manca de manteniment i exigeixen preservar el que consideren és l'únic pulmó de la ciutat. L'antiga rectoria de l'Escala desapareix per aclarir l'entorn de l'església de Sant Pere. L'Ajuntament inicia aquesta setmana l'enderroc i preveu crear-hi un nou espai verd mantenint l'aparcament. La Jonquera té la taxa de graduació a l'ESO més baixa de Catalunya. Registra un 60,6% de graduats, mentre que Camprodon, Fornells de la Selva i Verges arriben al 100%.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la platja, heu d'escoltar aquest poema. Quan l'escoltem, sembla que estem a la vora del mar.
2: Hola, em dic Camila Pesaque. El poema que he escollit es diu Dia de platja, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha semblat interessant, ja que m'agrada molt la platja i l'estiu. A continuació, us recitaré el meu poema. Tovallola de les grosses, parasol de molt color. Ulleres, topialetes, anem a la cala major. El mar es gronxa d'onades. Les roques brillen al sol. Les gavines cridaneres, aixequem tot el vol. La sorra està molt calenta. El cel blau de tinter. Tots corrents fins a ran d'aigua i amic amb vos el primer.
1: Gràcies, Camila, per escollir aquest poema i recitar-lo amb tanta alegria. I és que un dia de platja i una poesia ens dona molta felicitat. Fins al proper embaladits. Adeu!

t'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.